0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
10: Funky Tracks Radio es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos, o casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val, molt bé.
4: Sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
4: així.
2: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
2: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
4: Dani,
2: idea.
4: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que... Jo...
0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
4: Matrícula.
1: 39.240 i 39.241.
5: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
6: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
7: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques.
1: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
7: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
6: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
5: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
8: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
7: Com souvenir.
5: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
9: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
10: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
6: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat.
11: La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Samsó.
12: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Samsó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
11: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
7: Mon grand-père, un jour...
13: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir «Has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir».
7: Tu vas aprendre la couture.
12: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
11: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens. Els moviments revolucionaris encenen els ànims.
10: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
12: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
10: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
11: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
10: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
12: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
10: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
11: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
13: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
7: El ressort per s'engagir.
9: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
12: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya.
5: Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
2: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
7: Suite devant tout cet événement.
13: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
7: Croyé que Franco no guanyaria pas la guerra.
11: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
13: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
7: Et c'est là qu'il a dit, en traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
5: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
10: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
11: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprián o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
7: Alors, je m'explique.
13: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
7: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
5: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
11: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
10: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich. I la part de Vichy?
5: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941.
14: Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galant, la neta de la Pepita.
7: Oui, alors il n'était pas marié.
8: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galant, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galant.
11: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
15: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
9: I des de llavors, i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
7: I faut savoir que l'embauche...
13: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
7: De peur d'attraper la maladie.
9: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
11: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
15: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
11: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
15: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
10: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
15: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
13: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en
7: Jacques.
11: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
15: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
11: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
13: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran.
1: Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
7: Au cas où elles seraient à nouveau arrestées.
11: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
7: Le problème c'est qu'elles sont parties.
1: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la Comandatur d'Oseja.
14: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
1: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
16: No crec que veiessin cap document on posés aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges. Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
11: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
1: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
11: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
16: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
14: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
1: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
7: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: Osona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
3: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et veus bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
6: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
4: Salut activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: L'estrenyament del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important lubricant i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria, sobretot, el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot, deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: fent i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat, dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot els nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no?, i si no, doncs, hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda, el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat, sí, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem... Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya

0: conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
1: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
1: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la Guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny a casa per un conflicte que els és del tot aliè.
1: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
3: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua, i era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subleven perquè diuen, ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer, literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
4: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no?, que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
5: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
6: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
7: Com que reservistes? Malparits!
8: Està el nen davant!
9: Què vol dir? Què són els reservistes?
7: Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
8: Joan!
9: Ens enviaran al Marroc.
8: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
10: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
8: No vull...
10: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
8: Marxem! Hem de fugir!
10: Què? A on?
8: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
11: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits! Colla de malparits!
12: Mare, mare...
13: Tranquil, no t'espantis.
12: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
12: Sisplau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Es reunirem i es mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió!

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups desvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? Que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant, i aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que, quan acaba la guerra, emigren cap aquí i munten un barri de barraques, i aleshores en el barri de Pequín el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat és gent obrera que ve pròpiament del Poble Nou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències del soldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto i fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia. Saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algú? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa, deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos, de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va refusar la seva figura.

El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital.
4: Ah, come on, get back in there! Just the books, the books!
3: Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick. Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula, més existencialista, parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
5: She's a replicant, isn't she?
6: I'm impressed.
3: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
7: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la Terra Ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona, amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o... A partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional, destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats. Una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
1: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
18: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
19: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elit en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
20: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
21: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
20: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
1: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
2: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
3: And build from there.
1: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
22: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
23: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
22: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
24: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
25: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
24: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, en majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15. Entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
2: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que

0: El més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs, més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
2: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
2: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero, de moment, evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
2: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demana moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia a l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
2: I tant, en primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució del problema nuclear, que és per el que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
2: Igualment, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
5: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
4: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
6: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
4: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
7: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
8: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
9: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
10: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
11: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
7: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
12: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
13: Y después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
7: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
14: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
15: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
15: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
15: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
20: La doctora Belén Lloveras ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament amb menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
21: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
20: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo, i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
0: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos, y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
2: I think they are complete, you know, on every position.
22: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: And build from there.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
23: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
24: Que m'hagin donat aquest premi, doncs, per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs, és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
23: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
24: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que, bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono, i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
23: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
25: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
26: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
25: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en Català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
3: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sónar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sónar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així al Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta M10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril esquerre tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, els accessos nord afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per Diagonal va molt i molt carregada i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejà cap a Barcelona hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha i, per tant, demanar-vos molta cautela.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. N'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí, arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu, bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
1: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo per controlar.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
11: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
5: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
12: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
5: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
13: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
5: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia.
1: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
14: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
1: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
14: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlamento en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, darle un impulso a la retirada.
1: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
14: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero, ¿eh?, para la erradicación de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando, porque eso es peligroso, de que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
14: Bon dia, gràcies.
1: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
15: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
16: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa. També les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
15: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
1: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes, com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
17: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
18: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
1: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa. Jocs, Mundial i Europeu. Cinc minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
19: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
20: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
19: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
22: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
23: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
22: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de crim

0: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
1: En el que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de Salut Laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixer

0: penses quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
4: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
3: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
5: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa a remolc de les onades de calor?
6: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per tant, la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte. És a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
1: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
6: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons hi pugui haver-hi aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
1: I acabo ràpidament. Parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat, 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
6: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat? Surt barat? La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment, però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'Inspecció de Treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95, i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte a quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns. Bon dia. Hem localitzat quin és el problema. És qüestió, doncs, de posar-hi remei i de prevenir, especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
7: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
8: En el que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris. I per ara, la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
9: Terrassa és una de les 4 úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres 3 són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
10: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país. No? I si a més ajuda a retenir talent, no? a generar ocupació, pues és fantàstic.
9: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de 2 cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
1: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
11: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barcelonís va fer càrrec de la banqueta blaugrana Barcelona ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
12: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
13: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris del Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social del Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
12: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
11: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
14: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
11: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Múrcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
15: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
11: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
1: Que va ser molt emocionant, és veritat.
11: I tant.
1: Gràcies, Cristina.
11: Que vagi bé.
1: Demà. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
16: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
17: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
16: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, el Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: la xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
7: Ladies and gentlemen.
6: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
3: Jazz It.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Marc Rodríguez.
4: La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha expressat a Premià Mèdia la seva plena confiança que la nova bressol als Corriols estarà a punt l'1 de setembre i fins i tot ha afirmat que no es contempla cap altre escenari ni s'ha previst un eventual pla B. Busquets ha explicat que en el moment que l'empresa que feia la reforma del Voramar va fer fallida, es va córrer a buscar-ne una altra que es pogués comprometre a complir els terminis i que aquest compromís fins i tot s'ha signat expressament. La nova empresa ja treballa des de la setmana passada i ho farà tot l'estiu, agost inclòs, fins i tot amb dobles torns, i la idea és que hagi acabat d'aquí unes 10 o 11 setmanes amb temps de marge perquè després es pugui equipar el nou centre.
5: Es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres amb, bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai. Evidentment, treballarà durant el mes d'agost, si cal es faran dobles torns, i jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà. En aquest moment, jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest paper perquè no estem en aquest escenari, val? En el moment en què, si això s'esdevingués, tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
4: El canvi d'empresa adjudicatària, segons ha explicat Busquets, suposarà un sobrecost en l'actuació, sobrecost que no ha sabut precisar, però que serà assumible i no condicionarà ni els terminis ni el projecte. La regidora ha celebrat, d'altra banda, el fet que per primer cop que hi hagi constància entre l'escola Els Gafarrons i l'escola Els Corriols, les places disponibles superin la demanda i ha indicat que fins i tot s'ha pogut donar plaça a alguna família de fora de Premià de Mar. Justament aquesta setmana tenia lloc el sorteig per determinar l'ordre d'entrada a un o altre centre, però com diem, les 187 famílies preinscrites tindran plaça pública i no quedarà cap fora, cosa que fins ara passava sistemàticament. Busquets també s'ha referit a la contractació de la Fundació Pere Tarrés per la gestió dels Corriols després que aquesta institució hagi guanyat la licitació i s'ha mostrat molt confiada en la seva solvència i en el fet que es doni continuïtat al model pedagògic que ja ostenta l'escola Els Gafarrons.
5: Sí, és així. Vull dir, en la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte i, sobretot, que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir que no sigui... Ja començo de zero, no començo de zero perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la de... Gafarrons.
6: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030 que s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que aquesta fase del procés és fonamental per escoltar els joves i assenyalar quin és l'objectiu últim d'un pla local de joventut.
7: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
4: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any. El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció, i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat, però, que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui, el nou compte d'Instagram no conté encara cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
6: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: La plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals després que el dimarts passat aparegués un altre cop fent el servei de bus a la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús l'autobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 i 5 del matí i a les 9 i 20, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntegats, dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa per als usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis per tal que la situació no es tornés a produir. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem-Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals i, segons afirma Moventis, va preferir utilitzar l'aerobús abans que deixar la línia sense servei. Després de l'episodi, Millorem-Bus fa notar a la Generalitat que s'estan incomplint els compromisos operatius perquè aquest model de vehicle ni està autoritzat ni és apte per transitar per aquestes línies i l'insta a actuar amb sancions exemplars i a prohibir estrictament a Moventis fer-ne ús. També anuncia que si emprenen aquestes accions portarà el cas al síndic de Greuges. El festival Jazz en la nit de Premià de Dalt arriba aquest estiu a la seva 30a edició amb una programació especial que per primera vegada ocuparà tots els divendres al mes de juliol. El certamen oferirà 5 concerts als jardins de Can Figueres, un més dels habituals. El regidor de Cultura, Ramon Golart, explica que la principal novetat d'aquesta edició commemorativa és l'ampliació del festival, que passa de 4 a 5 vetllades, i destaca també l'atractiu dels jardins de Can Figueres com a escenari dels concerts.
8: El més destacat és que en lloc de 4 divendres, que sempre són els primers 4 divendres de juliol, farem tots els divendres de juliol, és a dir, 3, 10, 17, 24 i 31. Bé, nosaltres creiem que és un referent al Maresme i que més enllà de la quantitat de gent que pugui venir a gaudir-ho, que és prop de 500 cadires, és a tot el lloc, l'indret i l'espai.
4: La programació arrencarà el 3 de juliol amb la Barcelona Jazz Orquestra, el dia 10 actuarà Lluís Coloma, el 17 serà el torn de la Sant Andreu Jazz Band, el 24 hi passarà Drove Collective i el festival es clourà el 31 de juliol amb The Big Ace Crew, amb Jonathan Herrero com a veu principal. Segons l'organització, el festival manté la voluntat d'oferir propostes que van més enllà del jazz més clàssic, incorporant diferents estils i fusions per arribar a un públic més ampli. Les entrades ja es poden adquirir a través del web municipal.
6: A Premià de Mar, Matinal Premià Mèdia.
9: Una representació d'11 competidors del Jugutsu Dojo va participar fa pocs dies a la Copa del Món KWF, celebrada a Vitòria. La competició va comptar amb 24 països i gairebé 500 competidors de totes les categories. Pel que fa al dojo, es va fer amb 6 medalles, totes en kumite. Els ors d'Helena Garcia, Atenea Navarro i Edu Giné, i 3 bronzes per Santiago Pestana, Maya Beltrán i Alicia Cárdenas. Destaca també la bona feina de Montserrat Navarro i Martí Rodríguez. En canvi, en kata no hi va haver sort. Tots els karateques van caure a la fase eliminatòria. Des del dojo posen molt bona nota a la participació premianenca a la Copa del Món i s'enorgulleixen de la bona imatge i feina feta.
10: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui tornarem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat aquí a la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda que sempre seran poc importants i no ens hem de deixar cap mena de precipitació. Per la seva banda, els vents bufaran molt fluixos, giran cap a component sud-est, una mica com ahir, i la situació marítima que continuarà tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol. En quant a temperatures, esperem que es mantinguin sense grans canvis i les màximes quedaran al voltant, a prop de la costa, dels 20, entre els 28 i els 30 graus i cap a l'interior de la comarca entre els 31 i els 33 de màxima. Pel que fa a la previsió de demà, doncs sembla que tindríem més núvols al matí, fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna goteta, res, 4 gotes de calor i poca cosa més, i després cap al vigili a la tarda predominarà l'ambient assolellat. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que puguin pujar un palet les màximes, les mínimes també seran més altes a conseqüència dels núvols més abundants que tindrem durant la matinada. El proper cap de setmana vindrà marcat per la calor, altre cop tornem a tenir màximes de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 31 i els 33 a prop de la costa. I atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, la setmana de Sant Joan, un cop haguem començat l'estiu oficial, que això passarà aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, doncs Tot apunta que tindrem una onada de calor important amb temperatures que superarien els 36 graus a l'interior de la comarca i fins i tot a prop de la costa podrien fregar els 35. Per tant, tot això ho anirem confirmant, però ara per ara del que haurem de parlar les pròximes hores i també els pròxims dies serà de la calor intensa de rigorós estiu.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
11: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
13: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
14: L'univers infinit.
13: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
1: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
9: Hi ha la Bubacar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
15: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
16: A la ludoteca,
15: no?
16: Exacte.
15: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nunding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariama Drame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
1: Vale. Doncs aquesta és la quarta Sant Premada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí i només començar ja hi haurà una sorpresa i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball... a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó o un coreògraf a una plaça. Fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
3: No, no, no.
1: Vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la Sant Premada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa. I res, i després, quan acabem la caminada, a l'Alió fem una paella i una fideuà i música en directe, també amb bingo musical, i bueno, el coreògraf que ve, també que dona la sorpresa a la plaça, també vindrà i ens farà ballar a la Lió. Bueno, un dia molt divertit que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
0: Mariama.
2: Sí, ya lo ha dicho todo y nos falta, pues, en los dosales, tenemos dosales, y pues llamar a todos los que nos oyen y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues que se animan a la caminata, niños, personas mayores de todas edades, mascotas.
1: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
2: Son 10.
1: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és samprem.com.
2: Y yo también siempre lo llevo encima.
1: Eso. Y si encontráis a Mariama por también. La calle, también
2: siempre aporta.
1: Porta sobres dorsals. Sí.
0: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Nunding, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
1: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la Sant Premada, el que recaptem de la Sant Premada va directament a l'Escola Bressol de Sant Nunding, on hi ha 150 nens i nenes. I, bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'Escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment. Fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
0: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
1: Més de 20 anys, no?
2: 23.
0: 23 anys,
2: eh? Més de 23 anys, sí.
1: Sí. L'Escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. I, bueno, i el que sempre diem, que va començar com una escola bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
2: Sí.
1: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és... l'única, no l'únic, per tots no és l'única pata al dia, però per la majoria sí que és.
0: Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
1: Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sant Prem, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, que fem poble, que, bueno, no sé què més aporta, és que aporta solidaritat i convivència.
2: Lo que esto aporta para Premia, yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28 en julio. También hay, también tenemos del Festa Mayor, y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
0: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació? Perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
1: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants. Sí. I l'any passat vam arribar a 400 participants. I aquest any encara anem per als 130 i pico.
2: Sí.
1: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt, molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria. Que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de coses que es fan al poble, no? I les veïnes del carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
2: Sí, la poema també, poema en mandinga. Sí.
0: Molt bé.
2: Va ser muy, muy, muy, muy bonito.
0: I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda. Es poden adquirir de forma presencial només o també de forma digital?
1: Sí, sí. O sigui, a la web, a samprem.com, es poden comprar. Sí, sí.
0: Molt bé, o si no, a la Mariama.
1: I si no, a la Mariama, que
0: si no,
1: treballa per Premià, a la neteja, i segur que la veurem pel poble.
0: Molt bé. Sí. Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
1: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere, que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa. I què més? Bueno,
2: hi ha tanta gent que col·labora con nosotros. Pues sí. Al Condis,
1: sí, a l'Ametller, també, a la copisteria. És que, sí, i sobretot a les entitats de Premià.
2: Les entitats de Premià.
1: Bueno, és que si volem dir alguna cosa és donar les gràcies i sobretot que vingueu, que participeu a la Sant Premada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Undín, i res. No sé, que fem poble, que ens unim i que... I ja està.
2: I que se anima també i poden ir allí al lloc i veure el sitio també.
1: Sí.
2: Que estan invitats.
1: Sí, sempre ho diem, això, sí. Que aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes d'aquí de Premià, que el seu poble d'origen és en un ding. I bueno, que esteu superconvidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per, no només per conèixer els projectes d'allà, també per participar. Que també, també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'Escola Bressol, I també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons. Bueno, és un projecte de sanitari de prevenció. Prevenció de mort.
0: Molt bé.
1: A Gàmbia.
0: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem gràcies, a la caminada.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

És dijous 18 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Cada dia escoltem a les diferents forces polítiques que conformen l'Ajuntament Premianenc. Avui és el torn d'engegar la roda amb Ciutadans. Saludem el regidor i portaveu

0: positiva, però clar, hi ha moltes persones que es queden a la llista d'espera quan ja han fet l'esforç d'intentar tornar a aprendre, tornar a aprendre noves habilitats, i això és un problema, no? Ja que tenim a persones implicades i que volen estudiar, el que s'han de trobar és una cadira, no? Una llista d'espera, no? I aquí vam aprovar aquesta moció que presentava Crida Premiarenca, molt assessorat pel director de la pròpia escola d'adults. I jo entenc que el que jo deia al ple, no? Que a partir d'ara el que toca és que fem pressió al departament, que l'Ajuntament faci pressió a l'Ajuntament per aconseguir-ho, que la millor notícia sigui que al final el departament ha entès quines són les raons, quins són els arguments, que necessitem aquesta mitja jornada de personal docent i que ho acabem aconseguint. Jo, per mi, és el que hem d'aconseguir.
1: Mm-hmm. Parlant de fer pressió, la direcció de Renfe s'ha compromès a parlar amb l'Ajuntament els propers dies, tot plegat després de la concentració de tot el plenari a l'estació, i de demanar que aquesta reforma es comenci a fer per fi.
0: A veure si tenim bones notícies. Al final, jo penso que és positiu fer aquest tipus de pressió i que es visualitzi no només a nivell de poble, sinó a nivell dels mitjans de comunicació, no? Que tingui la seva repercussió i que es posi sobre la taula política i que això engegui, diguéssim, o agilitzi la dinàmica per poder tenir una estació en condicions. Tenim una estació que no està en condicions, evidentment, que a més està mig apuntalada perquè ha tingut problemes de corrosió també, perquè està a prop del mar, i tenim una inversió que no acaba d'arribar. Per tant, ens hem de posar durs i hem de dir que hi ha prou, que ja n'hi ha prou de com està tractant Adif a Premià de Mar, i que això s'ha de revertir per poder aconseguir. Jo crec que aquesta pressió, doncs, en aquest cas, és positiva, i si això significa tenir converses, i més enllà de converses, que les converses i les reunions estan molt bé, és que hi hagin fets que ja estan molt clars, que quin s'ha d'estar, no? Haver-hi una inversió i s'ha d'arreglar l'estació.
1: Mm-hmm. Molt bé, veurem quina és aquesta resposta, què hi diuen, i sobretot quan es posen a treballar, que serà important també. Tenim en marxa també, Josep Maria, la campanya de platges, més vigilància, dutxes operatives i la prohibició de fumar també, que és una de les novetats.
0: Sí, aquest any jo crec que ens hem adonat que comencem tard la campanya de platges, no? Per les temperatures que estem tenint, jo crec que la temporada de platja real pels veïns han començat molt abans del que comença el tenir, doncs, el socorrisme o tenir les dutxes. I jo crec que és aquesta la reflexió que hem de fer, no? No ha funcionat bé en aquest sentit. La gent no ha trobat els serveis quan ja començava a anar a la platja, i començava a anar a la platja de forma massiva, no? Aquí hi posin dos o tres veïns i veïnes de Premià de Mar, i d'això hem d'aprendre, no? De millorar el servei, però també quan ha de començar, i potser ens hem de plantejar, no? Potser no, segur que comenci abans.
1: Mm-hmm. Molt bé. Més qüestions també per parlar avui amb Ciutadans. S'han reprès les obres de la segona escola Bressol, estem pendents dels terminis. Des del govern són optimistes i ens donen per garantit aquest inici de classes al setembre.
0: Clar, a veure, jo penso que és positiu que tinguem aquest optimisme i que al final s'acabin les obres al mes de setembre i puguin els nanos començar l'escola amb normalitat. Però això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic. És a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo me n'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi, i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament. Per tant, jo sí que seria previsor, i en un moment donat tindria preparat un pla B per si de cas.
1: Uh-huh. Molt bé, veurem com avança tot plegat. També tenim en marxa una diagnosi del Pla Local de Joventut.
0: Sí, he vist que la regidora anunciava, doncs, que comença un procés participatiu en aquest sentit. Jo el que li demanava arrel d'aquesta notícia és quina és l'avaluació de l'anterior Pla de Joventut, i no tenim encara aquesta avaluació. Jo crec que això també és un problema, és a dir, anem començant nous plans, que està molt bé, i nous estudis, però no tenim avaluat què va passar amb l'estudi anterior, no? Tenim un nou pla de barris, també, que serà positiu per Premià de Mar, però quan he demanat l'avaluació del pla de barris anterior, tampoc la tenim, aquesta memòria, no? I aquí sí que fa anys que ha passat. Jo penso que hem d'aprendre a avaluar el que fem, i a una millora contínua. Les coses en política sembla que sempre comencin

0: de zero, no? Fem un pla, l'anunciem, molt bones expectatives, molt bones promeses, però jo penso que els veïns i veïnes aprecien més quins han estat els resultats que no les promeses, no? Què s'ha fet i a partir d'aquí donar-li una continuïtat. Jo és la crítica que faig en aquest sentit, no? Fem plans, està molt bé, que anunciem plans nous, però què ha passat amb el pla anterior? I aquestes dades no les tenim.
1: Molt bé, parlant d'avaluar, quina nota li posem al FICUS, que arribava a la tercera edició, canviava l'emplaçament, aprofitava la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, i tot i que tenia una mica menys de públic, també per aquest canvi, també per les dates, evidentment, que feia molta calor, hi havia molta gent a la platja, però evidentment el que és més important és seguir apostant per aquesta economia sostenible, economia circular i aquest canvi de paradigma, aquest canvi de model.
0: Sí, jo, bueno, he vist l'anàlisi i l'avaluació que fan. Evidentment, coincideixen en que l'afluència de públic pues, no va ser l'esperada i d'aquí ens hem de plantejar si realment estem promocionant bé aquest tipus d'actes. Hi havia diferents actes aquest cap de setmana. Estava també la cursa del Consell Comarcal de l'Edadisme, dels avis, hi havia altres actes. Aleshores, també hauríem de prioritzar i també a la ciutadania pues, informar-la, no?, perquè participin en aquests actes i perquè hi hagi més afluència de veïns i veïnes, precisament per la importància que té el tema, no?, de la fira aquesta FICUS. Per tant, també en aquesta avaluació és bo que hi hagi aquest retriment de comptes i dir, pues, bueno, no teníem l'afluència de públic que ens agradaria i que voldríem tenir i que de cada any que ve pues, facin d'una altra manera, més enllà que, evidentment, el fet de que sigui un dia de sol i que els veïns prefereixin anar a la platja que no estar sota una pèrgola, pues, és realment comprensible i ens haurem de plantejar fer-ho en una altra època de l'any, potser.
1: Alguna cosa més a afegir, Josep Maria?
0: No, simplement remarcar això, la importància de les avaluacions de les polítiques públiques, que hem d'intentar no sempre començar de zero. Jo crec que això s'ha d'evitar, en certa manera, i fer més retriment de comptes i donar-li continuïtat al que fem.
1: Doncs amb això ens quedem. A Josep Maria Cano li agraïm, com sempre, que ens atengui, que aprofiti la trucada de la ràdio local i esperem que passi un bon dijous i un bon cap de setmana. Josep Maria, gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Fins la propera.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui tornarem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat aquí a la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda que sempre seran poc importants i no ens hem de deixar cap mena de precipitació. Per la seva banda, els vents bufaran molt fluixos, giran cap a component sud-est, una mica com ahir, i la situació marítima que continuarà tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol. En quant a temperatures, esperem que es mantinguin sense grans canvis i les màximes quedaran al voltant, a prop de la costa, dels 20, entre els 28 i els 30 graus i cap a l'interior de la comarca entre els 31 i els 33 de màxima. Pel que fa a la previsió de demà, doncs sembla que tindríem més núvols al matí, fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna goteta, res, quatre gotes de calor i poca cosa més, i després cap al vigili a la tarda predominarà l'ambient assolellat. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que puguin pujar un palet les màximes. Les mínimes també seran més altes a conseqüència dels núvols més abundants que tindrem durant la matinada. El proper cap de setmana vindrà marcat per la calor. Altre cop tornem a tenir màximes de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 31 i els 33 a prop de la costa. I atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, la setmana de Sant Joan, un cop haguem començat l'estiu oficial, que això passarà aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, doncs tot apunta que tindrem una onada de calor important, amb temperatures que superarien els 36 graus a l'interior de la comarca i fins i tot a prop de la costa podrien fregar els 35. Per tant, tot això ho anirem confirmant, però ara per ara, del que haurem de parlar les pròximes hores i també els pròxims dies, serà de la calor intensa de rigorós estiu.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
9: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
10: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs del mes de juny i comencem, com sempre, amb el repàs setmanal de la cartellera digital.
3: Peligro, peligro.
4: Ya no es un entrenamiento, es una emergencia.
5: Tenemos que contratar personal.
6: Preocúpate por tus pilotos.
2: Comencem aquest dilluns a Sky Showtime per la quarta temporada de SkyMed.
7: SkyMed es mi familia. Tal vez también pueda ser una familia para ti.
8: Son personas.
9: Me lo tomo muy en serio.
2: Torna aquesta sèrie d'acció amb la quarta entrega, carregada de rescats arriscats en plena naturalesa salvatge, entre perillosos ràpids i terrenys aïllats on l'ajuda no arriba fàcilment.
10: ¿Os conocéis? Estuvimos comprometidos.
2: L'arribada de nous pilots i metges alterarà la dinàmica del grup mentre els líders comencen a perdre el control. Des de dimarts a Filmin hi arriba la segona temporada de Blossom Shanghai. La sèrie explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI, aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el recolzament del seu experimentat oncle, el protagonista es converteix en un destacat home de negocis.
11: En la família Bennett, totes parecien tenir algo especial. Todas, menos una.
2: També des d'aquest dimarts a Movistar hi trobem la otra hermana Bennett.
12: Si se lleva al mundo real, si se viera a sí misma como la ven los demás y no como la ve su familia.
2: Estem davant un drama romàntic que adapta la novel·la Superventes de Janice Hadlow, ambientada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen.
13: Si no eres la hermosa, la ingeniosa, la habilidosa en los juegos y la rebosante de energía y jovialidad, entonces, ¿quién eres?
2: Aquí narra la història des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada.
14: Me llamo David Burrows. Estoy cumpliendo el quinto año de una cadena perpetua por matar a mi hijo. El problema es que no lo maté.
2: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Te encontraré.
15: Creo que Matthew está vivo.
14: Si está vivo, lo encontraré. I lo recuperaré.
2: Parlem d'una nova sèrie de Harlan Coben, on un pare innocent, interpretat per Sam Worthington, condemnat a cadena perpètua per suposadament haver matat el seu fill, troba l'evidència que el menor podria estar viu.
16: Burrows lleva fugado como una hora.
17: O sea que creéis que tiene un cómplice.
16: Tiene más de uno.
2: A partir d'aquí haurà d'escapar de la presó per descobrir la veritat.
18: Y portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Cochis.
2: També aquest dijous a Sky Showtime hi trobem Rosa Elèctrica.
19: El suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
2: La trama segueix l'aliança entre una policia i un criminal que marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal.
20: El verano, el mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
2: I divendres dues propostes. A Netflix, l'estrena d'Oasis.
21: Vaya locura de sitio, ¿no?
22: Es un resort.
23: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
24: Estás donde quieres, con quien quieres.
2: És una sèrie espanyola que segueix els hostes i treballadors d'un exclusiu resort on les aparences enganyen i cada personatge amaga secrets.
25: Los Ángeles es una ciudad grande, pero solitaria. He de mantenerme ocupado.
26: Preparaos.
2: I la segona proposta és la temporada 2 de Sugar, a Apple TV.
25: John Sugar, soy detective privado. Tu hermano ha desaparecido.
2: La segona entrega d'aquesta sèrie de detectius, protagonitzada per Colin Farrell, en el paper d'un icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles.
27: Esa gente está lejos de Beverly Hills, Sugar. Es un mundo salvaje.
28: ¡Policía!
2: En aquesta segona temporada, el detectiu torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre continua buscant a la seva estimada germana. Arribem al moment de la recomanació de l'Ensèrie i aquesta setmana és per una estrena recent d'HBO Max. Parlem de Tráfico Aéreo.
29: Richard, what is that? Is he dead?
2: És, sens dubte, una sèrie pels amants dels thrillers i ideal per veure en marató perquè tan sols té 6 episodis. La ficció es va estrenar el 2005 a Channel 4 amb bones crítiques. La història arranca després de l'empresonament del fill de la protagonista, un jove empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. El problema és que un grup criminal fa xantatge a la protagonista perquè aprofiti la seva feina com a assistent de vol per fer contraband d'heroïna. Això la conduirà a un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill. Tráfico Aéreo és un drama amb tocs de misteri que combina el crim, el xantatge i la supervivència. El tema central són les decisions extremes que pren una persona comú sota pressió constant. I entremig d'aquesta premissa, l'instint maternal radical, la corrupció sistèmica i la recerca de redenció. In Flight, el seu nom original, és un thriller tens, addictiu i de ritme ràpid, així que no us costarà gaire veure-la d'una passada. Sens dubte, malgrat el cliché d'una mare convertida en mula de drogues, l'execució de la trama, així com les seves interpretacions, especialment la de la seva protagonista, aconsegueixen atrapar completament l'espectador. Si sou amants de l'acció, aquesta sèrie és per vosaltres i entra de ple des del primer capítol. I això hi afegim una atmosfera de tensió i dilemes morals que mantenen el públic en un estat continu de tensió i suspens. El que diferencia Tráfico Aéreo d'altres thrillers actuals és precisament la simplicitat de la trama, amb un guió directe i fàcil de seguir, sense més pretensions, però amb uns girs ben construïts. Sens dubte no estem davant cap estrena de l'any, però sí mereix la pena veure-la i passar una bona estona. Per tot això, aquí us deixem un fragment per si hi esteu interessats.
0: Tu? ¿Qué haces aquí? ¡Suéltame, joder!
1: Yo. Tenemos que hablar de tu hijo. No parece un asesino.
0: Es inocente.
1: Qué pena. 15 años es mucho. Allí es mejor ser un asesino.
0: Eso es en directo.
3: Entra y enséñanos el cuchillo.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es de los vuestros. Dile que pare. ¿Qué pasa?
1: Yo trabajo para una organización que sabe todo sobre ti y también sobre Sony. Como ves, tenemos gente en la cárcel de Sofía Oeste y como no hagas exactamente lo que te digamos, matarán a tu hijo. En 5 días sé que te irás a Estambul. Cuando llegues, te esperaré en tu hotel con 3 kilos de heroína. Te los traerás en tu vuelo.
0: No puedo.
1: Eres miembro de la tripulación de cabina. Es una de tus rutas habituales, así que no sospecharán de ti ni te pararán. Se te van a pasar muchas cosas por la cabeza. Formas de no hacerlo. Déjame que te quite la idea. Si rechazas nuestra propuesta, mataremos a tu hijo. Si vas a la policía, mataremos a tu hijo. Si hablas con un abogado, tu jefe o con amigos, mataremos a tu hijo. Si huyes, sales del país y te escondes, yo. Si haces algo que sea distinto a lo que te decimos que hagas, mataremos a tu hijo. ¿Has entendido lo que tienes que hacer?
0: ¿Podrías pedirle que se aleje de mi hijo?
1: Escucha, hay varias maneras de verlo, pero yo te recomiendo esta. Ahora mismo Sony está solo, rodeado de asesinos en serie, violadores y escoria de todo tipo. Pero si haces exactamente lo que te decimos, entonces Sony estará protegido.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Satisfacció de l'equip de govern després de la reunió amb representants del Ministeri de Treball a Madrid, on es va exposar la taxació que ha fet l'Ajuntament de l'edifici de la cooperativa i, sobretot, a presentar una oferta de compra per aquest immoble que és titularitat de l'Estat. Segons explicaven l'alcalde Rafa Navarro i el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà en un vídeo gravat a la porta mateixa del Ministeri. Tot i que ara la proposta s'ha d'estudiar, les converses semblen encarrilades i la resposta s'hauria de donar abans de l'estiu. De manera, diu Navarro, que si s'accepta el preu, la compravenda es podria fer aquest mateix any 2026.
4: Molt bé, sí, ho han acceptat tota la valoració que havíem fet. Portàvem un estudi per part de serveis tècnics molt acurat i bé, sembla que pot funcionar això.
5: Ens han dit que faran l'estudi d'aquesta valoració que ha fet per l'Ajuntament amb una taxació i l'oferta de compra i que la intenció és que s'analitzi aquesta oferta i que abans de les vacances d'estiu es pugui donar una resposta en principi afirmativa. Per tant, no és descabellat pensar que durant aquest 2026 l'edifici de la cooperativa serà per fi propietat de l'Ajuntament de Premià.
3: El que encara es reserva a l'equip de govern és l'import de l'oferta, que no es farà públic fins que es tanqui l'acord. Més enllà del recorregut que faci aquesta negociació, a la reunió també es va fer avinent a l'expedició premianenca una memòria justificativa de l'actuació a la qual s'havia compromès el Ministeri per assegurar i sanejar l'edifici, obres que costaran 41.000 euros que assumeix Madrid i que haurien de ser imminents perquè ja s'està tramitant la contractació dels industrials.
2: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Bon dia, sardanistes! Una setmana més, aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, a la sintonia de Premià Mèdia, on us enviem a casa, al lloc des d'on ens escolteu, la dosi de sardanes que necessitem cada setmana.
2: I com hem dit, ho fem a través de la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor, i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
1: Això. Però avui, que és dijous i fem el programa en directe, hem de revelar la fórmula que fem servir per engegar les sardanes a Premià Mèdia, que no és una altra
2: que mercat, sardanes i arròs. I avui, que fem el programa en directe, dissabte al matí a partir de les 9 és repetit, avui que és dijous, i el mercat ja està en funcionament des de ben d'hora al matí. I nosaltres, en aquest punt de trobada que fem Rotllana, anem ara per les sardanes. L'arròs el tenim ja aquí dintre el microones per escalfar-lo.
1: Home, no. Està el sofregit a punt.
2: Ah, bé, però després l'escalfarem al microones.
1: I només penses en el menjar, és que és una cosa que aquest home...
2: Tot,
1: això que no falti. I ara saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles, i gràcies.
2: Bon dia. I avui, aquí a l'estudi, com diu el títol d'aquella sardana, som la Juliua Parella, la Maite Llatjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Maite, bon dia.
1: Molt bon dia, Joan. Molt bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 841 de Fem Rotllana. I el començarem tot informant que diumenge que ve, el 21 de juny, és el Dia Universal de la Sardana i, com cada any, es fa un manifest i es nomena una sardana unitària que es programa a totes les emissores, ballades i aplecs aquell cap de setmana.
2: Doncs sí, diumenge 21, Dia Universal de la Sardana, que també ens agradaria fos nomenada Patrimoni Immaterial per la UNESCO. Començarem, doncs, el programa d'avui llegint aquest manifest que enguany l'ha fet el meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Endavant, Maite, amb aquest manifest del Dia Universal de la Sardana 2026.
1: Doncs sí, llegim. Avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és, alhora, música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-se de les mans i que, amb aquest gest, construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansària compta amb la cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de física aplicada a la convivència. Una ona de moviment que recorre el cercle i un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la copla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après sense manuals ni fórmules com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa.
2: Exacte, i continua dient, aquest any ho fem recordant Francesc Marrós en el seu 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda. Un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la Rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Matros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana i visca Catalunya.
1: Visca Catalunya,
2: firmat
1: Joan.
2: Firmat per Tomàs Molina.
1: Aquest Tomàs Molina
2: 2026.
1: Ha fet un escrit fantàstic.
2: I tant que sí.
1: Pel meu parer. Uh-huh. Ho ha explicat superbé. Uh-huh. I ho ha fet molt bé.
2: I tant que sí. Doncs perfecte. Doncs ara escoltarem aquesta sardana unitària.
1: Sí, sí. Escoltarem aquesta sardana que és Petita ofrena, de Francesc Matros.

0: Petita ofrena, d'en Francesc Marrós, es va estrenar el juliol del 1966 a la plaça de Catalunya de Barcelona.
1: És dir que això és el 9 de juliol, vol dir que d'aquí 15 dies,
0: ja fa
1: 3 setmanes, farà 60 anys.
0: Fa aniversari, sí, senyor. Sí. I l'ha interpretat la Cobla Meravella i està dedicada al Pep Ventura, eh que sí?
1: Sí, sí.
0: Aquesta és la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana d'enguany, una obra que és més...
1: El mes que ve fa 60 anys. Molt bé, doncs us informem també que a Mataró, dissabte dia 20, a les 7 de la tarda hi ha el 40è aplec de nit, amb les cobles Lluïsos, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell.
0: Ah,
1: es
0: sí?
1: fa al pati del Cafè Nou de Mataró.
0: Molt bé. I també aquí a Premià fan una cursa d'estiu,
1: ah, doncs,
0: que coincideix aquest dia 20.
1: Ah, sí?
0: No té res a veure, eh?
1: No té res a veure.
0: Però ara me n'han recordat.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, te queda dit. I també informar que, comptant aquest d'avui, queden 3 programes de Fem Rotllant. El dia 2 de juliol farem l'últim.
0: Sí, sí, sí.
1: Heu connectat i farem
0: vacances.
1: Exacte. Heu comentat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la FM del dial de la vostra receptor i també per internet, al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, marqueu el número del directe, passeu en directe, 937522544. Passeu-ho, com dèiem, en directe, parlem una mica i deixeu les vostres peticions.
0: Ah, exactament. I continuem. Atenent la petició de la nostra amiga, l'oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que ens va enviar un correu electrònic que ens deia el següent. Bon dia. De part de la Salvadora Graupera, vull dedicar la sardana La nostra identitat de Xavier Forcada a la meva neta, la Marina, pel seu sant, el dia 18 de juny. Salutacions. És avui 18.
1: Avui és Santa Marina, sí.
0: És avui, sí, sí.
1: El sant de la filla d'un servidor, també.
0: Sí, senyor, que és la Marina. Sí, sí. Doncs no en parlem més. Amb la interpretació de la Cobla Sant Jordi, escoltem tot seguit La nostra identitat.

0: Acabem d'escoltar la sardana La nostra identitat, de Xavier Forcada i Carreras, estrenada al Prac de l'Espanya Industrial de Barcelona l'any 1994. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a la Marina, neta de la nostra oient, la Salvadora Graupera, la Marina, que avui celebra el dia del seu sant.
1: I de la teva filla, la
0: també,
1: Marina, també.
0: També, sí, sí.
1: Sí, sí. I diem que aquest dissabte a les 8 del vespre hi ha una ballada amb la principal de Banyoles. Això serà a la plaça del poble de Sant Vicenç de Montalt.
0: Exacte, aquí al Maresme.
1: Sí, senyor. I a continuació atendrem una altra petició del nostre amic oient l'Alfons Parrado, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia això.
2: Bon dia, Maite i Joan. Soc l'Alfons i avui us vull demanar que poseu la sardana Sarroncadora, de Ricard Viladesau. La vull dedicar a tots i totes les sardanistes que escoltem fent rotllana. Com sempre, us escolto pel podcast i bon programa.
1: Doncs moltes gràcies, Alfons. Gaudim d'aquesta fantàstica sardana que és Sarroncadora, d'en Ricard Viladesau, amb la cobla principal de la Bisbal.

0: Acabem d'escoltar Sarroncadora, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1960 a Tamariu. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal, de part de l'amic Alfons Parrado, que l'ha dedicat a tots els oients de Fem Rotllana.
1: Sí, senyor.
0: Bé, passarem a aquest oient i després us explicaré això de Sarroncadora, que
1: ens
0: segurament tu ja ho
1: bon
0: saben,
1: dia, eh?
0: Però per posar una mica més de llum en què és Sarroncadora.
1: Sí, posarem llum...
0: A la foscor de la Roncadora. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Isabel.
2: Soc Isabel.
0: Isabel, bon dia, sí.
2: Escolta, vull que poseu una sardana ben maca, antiga,
0: sí,
2: per Sant en Pere.
0: Molt bé, perfecte.
2: L'altra setmana, a lo millor ja l'haurà passat.
0: A veure, ho posaríem, sí, ho posaríem...
2: La setmana que ve.
0: Setmana que ve, que serà dia 25, perquè si no ja ens n'anem el 2 de juliol.
2: Ja haurà passat.
0: Val, doncs ho faríem
2: llavors,
0: el dia 25.
2: Perquè és el 29.
0: Sí, sí, sí. Doncs
2: ho he estat pensant.
0: Ho faríem el dia 25.
2: Vale, pues ja ho saps tu que m'agrada a mi.
0: Per ser com més antiga, millor.
2: Sí, o sigui que aquesta que hem tocat.
0: Sí, i tant, aquesta és del 60.
2: Això que és per Marci, quasi vam néixer.
0: I tant, aquesta...
2: Va néixer ell.
0: Sí, exacte, sí. Bueno, el 62, no, és en Pere?
2: Sí, va néixer el 62, sí.
0: Què anava a dir? Aquesta secció que fem ara d'això del magatzem i tot això, que són sardanes superantigues, et deu agradar?
2: Tot, sí que m'agraden moltíssim.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: D'acord, doncs.
2: El que no em van agradar va ser aquella altra cosa que vam fer.
0: Aquella...
2: L'última encara era bona, però les altres dues no valien res.
0: Ja, bueno.
2: Bueno, no les vaig entendre.
0: Vols dir lo dels premis preludi aquells, allò, no?
2: Sí, no els vaig entendre
0: bueno,
2: res.
0: Bueno. D'acord, doncs, deixem-ho aquí.
1: Molt bé, Isabel.
0: Ho tindrem en compte, jo dic que ho tindrem en compte la setmana que ve.
2: Sí, vale.
0: Gràcies, Isabel.
1: Apa, adéu, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs dèiem que havíem acabat d'escoltar Sarroncadora. I Sarroncadora és una esquerda marina situada a la zona de Tamariu, a Palafrugell, dins la Costa Brava, que fa uns 46 metres i connecta la part alta del Cingle amb el mar. És una formació natural que s'ha creat amb el temps per efecte del mar i té una estructura bastant particular. A la part superior, l'esquerda fa...

0: tot, quan el mar està mogut, que hi ha tormenta, el so sembla un ronc, i per això li han posat aquest nom, de serroncadora.
1: Sí, senyor.
0: Tenim molt més oients que volen passar per antena, sí.
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, Marta. Què tal?
2: Sí.
0: Estem millor avui?
2: Sí.
0: Bueno, val, d'acord. Millor, millor.
2: Escoltant aquí l'explicació de serroncadora.
0: Perfecte. Moltes gràcies.
2: A veure, jo volia felicitar a Joan Vinyal...
0: el Joans.
2: Joan Antoni Salinas...
0: Sí.
2: I ja posarem els Peres, i sí. Així, Pere Tamboleo, sí. El pare d'en Pere, sí. També Pere Tamboleo, sí. El Pere Alzina...
0: Exacte, exacte. Sí.
2: Bueno, i tots els Joans i Peres que puguin estar escoltant... O...
0: Tots.
2: Vale?
0: Aquests són els que tens més a la vora, però tots els altres.
2: Aquests són els propers.
0: Exacte, exacte.
2: Però segur que n'hi ha més.
0: Sí, segur,
2: i,
0: sí.
2: I mira, havíem pensat pels nostres amics de la Cerdanya.
0: Ah, molt bé, molt Venga. Bé, perfecte. Dels nostres amics, perfecte, molt bé.
2: Vale?
1: Molt
0: doncs
1: bé, Marta.
0: Això ho posaríem la setmana que ve.
2: Perfecte, així serà al mig.
0: Exacte, haurà passat Sant Joan, però Sant Pere no. Vull dir que
2: encara direm... no.
1: Mitja, sí, exacte.
2: Exacte. Molt bé.
0: Gràcies, Marta.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Gràcies, adéu. Bon dia. Bé, doncs veus, ja tenim feina per la setmana que ve. Sant Joan, haurem de portar coca, eh?
1: Sí, home,
0: bueno,
1: és,
0: clar,
1: és obligat.
0: Això en Joan no ha de portar
1: obligat
0: coca.
1: Obligat la coca.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Coca i cava i tot i això. Tot. Us farem... quin programa sortirà.
1: Déu meu.
0: Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
1: I ens volen
0: sí,
1: viola.
0: Sí, exacte.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc la Salva.
1: Hola, Salvadora.
3: Bé, volia felicitar les Marines, la sí. Meva neta, en directe. Hem tocat la sardana. I a la teva neta, la teva
0: sí.
3: Filla, també.
0: La meva filla, sí. Moltes gràcies.
3: Per molts anys.
0: Gràcies.
3: Espera't, que se m'acopla la ràdio. Sí, tinc una sardana demanada pel 7 de juliol. I la tocaré la setmana que ve?
0: Pel 7 de juliol?
3: Bueno... Ells
0: no.
3: Fan el sant.
0: No, si vols, no, la podríem deixar pel dia 2, que serà l'últim.
3: Sí, no, sí. És que el dia 2 en tinc per...
0: En tens més?
3: La setmana que ve. Aquesta ja la tinc posada per la setmana que ve, ja fa dies. Va, ja va. Demanar.
0: Sí,
3: que... O cap naps.
0: O cap naps, que és pel dia... Pel dia... A veure, la posarem el dia 25.
3: 25, això.
0: Va, ara.
3: Que fan ells l'aniversari el dia 7 de juliol. Però voldria felicitar a la meva neta Anna.
0: Sí.
3: I al meu fill Jaume, que són, fan el sant sempre pel juliol i ja ho plegat i no els puc posar.
0: Ah, això sí,
3: mai.
0: Sí. Sí.
3: Pues mira, a l'Anna Serra i a en Jaume, meu fill,
0: sí.
3: La màgia de la sardana, en Jordi Pugli.
0: Molt bé, la màgia de la sardana.
3: Ho jugareu el dia 2?
1: El dia 2.
0: Aquesta la posarem, aquesta sí que la posarem el dia 2.
3: Sí,
0: que serà,
3: sí,
0: que serà bueno, això,
1: sí. El darrer dia.
0: Ja m'ho apunto, 2 del 7. I el dia 25, el 7 de juliol, celebra l'aniversari... Qui
3: la Marina i el meu fill Josep, que van néixer el mateix dia.
0: Sí, Josep, que és el 7 de juliol. Perfecte.
3: 3 de juliol, sí, la setmana...
0: Doncs això ho posarem el 25. Sí, sí, lo de Ockham Naps ho tenia...
3: Sí.
0: Més que res per corroborar-ho. I l'altre ja ho deixem pel dia 2.
3: Sí, molt bé.
0: D'acord?
3: Bueno, i bon estiu, eh?
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Igualment.
0: Igualment.
3: Adéu.
0: Bon dia. Bé, doncs, si volen trucar, com han fet ja aquests...
1: Sí, i tant, poden trucar quan estem esperant. I avisar que el dia 21, que això deu ser diumenge, no? A les,
0: sí. 5,
1: a les 5 de la tarda... No, a les 17, sí, ho dic bé.
0: Les 17 les 5. Són les 5, sí.
1: És, hi ha la festa major, amb la copla principal del Llobregat, però això és a la Casa Pairal de
0: sí,
1: Vilassar de Mar.
0: Sí, això una ballada als jardins del Pairal.
1: Molt bé.
0: Amb la principal del Llobregat a les 5 de la tarda. Això
1: fantàstico.
0: Això és diumenge, dia 21.
1: Sí, sí. I la següent sardana que escoltarem és una petició del nostre amic oient, l'Enric de Mollà, que amb la seva trucada de la setmana passada ens volia dedicar una sardana a tots els oients i amics de Fem Rotllana a Premià Mèdia. Doncs hem triat una partitura signada pel compositor tarragoní Alfred Abad. Ens presenta tot seguit la copla La Jovenívola de Sabadell. Es diu Coratge i Passió.

0: Coratge i passió, d'Alfred Abad i Gascón, estrenada a Sabadell el dia 19 de gener de l'any 2025. L'hem escoltat per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Aquesta sardana és dedicada a Esther Cibran de la Colla Xaloc. L'hem dedicat a tots els nostres oients i amics que cada setmana ens reunim en aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, de part de l'Enric de Mollà, a qui esperem hagi agradat escoltar la sardana que hem triat.
1: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: Doncs tenim un altre oient que vol passar per antena, Maite.
2: Doncs endavant, hola.
3: Hola, bon dia, bona hora.
0: Mira, l'Enric, t'ha agradat aquesta passió i coratge?
3: Doncs dic que l'escollida que heu fet ha sigut perfecta. Ah. Per tots els companys i que sí, que m'agrada molt.
0: Molt bé. Avui... No dic avui, cap on et trobes avui?
3: I ja t'he escrit abans i estic a Sant Feliu Safaja. Ai, no, a Sant Feliu.
0: M'has escrit? A Sant Feliu Safaja? Això és a sobre Sant Feliu de Codines, no?
3: Sí, a Sant Quirze, sí. A Sant Quirze. Sant Feliu de Codines.
0: Ah, molt bé, molt bé. Perfecte.
3: Jo de bicicleta aquí i ara dic, mira, l'estem escoltant.
0: Sí.
3: I ha fet una bona lecció i ara dic, ostres, aquesta càmera l'heu dedicada a mi, dic, doncs... Vols dir que has de trucar-hi?
0: Sí, home, i tant, i tant. Això que no falti. Moltes gràcies, Enric.
3: Vinga, doncs, apa, una abraçada, moltes gràcies per tot, moltes felicitats a tots els que tinguem que felicitar d'algun aniversari d'Obert i això. I,
0: sí, i tant.
3: Endavant i sardana.
0: I si no, Joans i Peres, que n'hi han segurs.
3: Ah, exacte, Joan, sí, setmana que ve, setmana que ve.
0: Exacte, moltes escolta, felicitats. Per cert, el tanto amb la coca, eh?
3: Ah, sí? No, mira, la coca no em preocupa.
0: No? Bueno.
3: No, mira, que ara tot i que no tiro la tradició una miqueta per terra,
0: ja.
3: Els petards són una miqueta...
0: Sí, això sí, això sí, una miqueta, sí. Ja.
3: M'agobien lleugerament.
0: Ja.
3: Però, bueno, no, la coca no. Jo han d'inventar... Aquests que fan la coca la fan mal feta.
0: Ah.
3: Perquè jo sempre quan veig una persona que és alta, dic, tu què comis?
0: Sí.
3: I amb ell es creixia per arriba, i jo no sé, jo menjo el mateix i em creixia per l'altre.
0: Sí.
3: Una cosa que em sembla que en lloc de creixer per arriba, es creixia per l'altre.
0: Sí, exacte, sí, sí.
3: Jo el que menjo em creixia per l'altre i faig una panxa per l'altre que no vull veure. I si inventem una cosa que volem garantitzar que creixi per arriba, tu.
0: Exacte.
3: Que
0: ens faci una mica més alts, oi?
2: Ja s'ha de fer una coca amb omega 3.
0: També.
2: I això.
3: No sé, no sé.
2: D'aquelles que primin.
3: A mi te veia per arriba, ja he anat tot. Bueno, estimats.
0: Molt bé, Enric, moltes gràcies per trucar.
3: Moltes gràcies, felicitats a tothom i aquest cap de setmana igual apareixer per alguna ballada. I algun altre dia, una persona pels companys i pels...
0: Molt bé.
3: Del teu programa, doncs cap problema.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies per la tardada d'avui.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
2: Enric, que vagi bé.
0: Adéu, adéu, bon dia. Doncs des de Sant Quirze Safaja, que és un poble entre, si no estic equivocat, entre Sant Feliu de Codines i Mollà.
2: N'hi ha un trosset,
0: una carretera, sí, entre Sant Feliu de Codines i Mollà.
2: Bon dia, tenim més bon oients, dia, que ens diuen parlar. Coses. Bon sí? Dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Oh, Marta, què diu la Marta?
4: La Marta, doncs, vol felicitar la Marina.
0: Ah, sí.
4: Pel seu sant d'avui. En el Joan, en Joan Antoni,
0: sí.
4: En en Joan Antoni i en en Joan Vinyals especialment.
0: Sí.
4: I en els Peres, en en Pere Vinyal, en en Pere Alzina,
0: sí, sí,
4: en
0: sí,
4: en Pere
0: sí.
4: Tamboleo fill i en en Pere Tamboleo pare. Eh? I a tots els oients que ens estiguin escoltant, que us estiguin escoltant, doncs que celebrin el seu sant aquests dies. Eh?
0: Molt bé.
4: Joans i Peres,
0: sí, sí,
4: bàsicament.
0: Eh? Moltes gràcies.
4: M'agradaria dedicar la sardana d'en Martí Diafont, Ireneta.
0: Ireneta, molt bé.
2: Molt bé.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, el dia 25.
4: Molt bé.
0: D'acord?
2: Molt bé, Marta.
0: Com dèiem ara amb l'Enric, el tanto amb la coca, eh?
4: Sí, no pateixis.
0: Gràcies.
4: Adéu.
0: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
0: I escolta, saps què podíem fer? Ara baixem de Sant Feliu de Codines, d'aquí on estàvem.
2: Anem més a propet.
0: A Montgat.
2: Aquí
0: mateix. Anem a Montgat,
2: sí,
0: va.
2: Sí, senyor.
0: Què podíem
2: això
0: fer a Montgat?
2: Això serà diumenge, eh? Mm-hmm. A diumenge serà a les 7 de la tarda. És la festa major de Sant Joan. Mm-hmm. I hi ha la Copla Vila d'Olesa. I això es fa a la plaça de Sant Joan, a Montgat mateix.
0: Molt bé,
2: eh?
0: Perfecte.
2: Podem anar.
0: A les 7 de la tarda, diumenge.
2: Això. I escoltem... Fem Rotllana. Escoltem, en aquest cas, una sardana de la nostra amiga oient que ens va demanar, la Maria Rosa Andreu, que volia dedicar una sardana a l'Aleix Tamboleo, un jove que diu que apareix i desapareix i espera que quan el tornem a veure ja porti cua.
0: Doncs esperem un moment, a veure si...
2: Ara m'ho explicarem, això, perquè jo sí. No, ara m'he quedat així. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
5: Soc el Pere Alzina de Sant Perpètua.
0: Home, Pere, què tal?
5: Doncs just acabem de connectar i he sentit la Marta Clotet.
0: Sí.
5: I donar les gràcies per si és a la resta de Peres i els Joans.
0: Clar que sí. A veure, tenim el sant molt juny, Peres i Joans.
5: Clar, els bons ens van ajuntar tots a l'estiu.
0: Clar que sí, tots en una setmana ens ho ventilen tot.
5: Correcte.
0: Molt bé.
5: Doncs ja està. Que tingueu un bon dia.
0: Doncs moltes gràcies.
5: Doncs vinga, molts records a tots.
0: I una abraçada a tots els de Santa Perpètua, que si sou una bona colla, que escolteu Fem Rotllana.
5: Aquí estem.
0: També, si ara us recordo, de fa uns, potser dues setmanes, us van felicitar l'aniversari de casament, a tu i la Sílvia.
5: Correcte, sí. La Marta també... Ho vam sentir, però...
0: Sí. No passa res. Us recordo que ho vam fer, també.
5: Sí, sí, el 10 de juny vam fer 4 anys de casat.
0: Imagina't.
2: Olé.
0: Molt bé, Pere, doncs gràcies per trucar.
5: A vosaltres.
2: I que vagi molt bé el sant,
5: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, bon dia. Doncs des de Santa Perpètua arribava aquesta trucada.
2: Va.
0: Anem-hi, Maite.
2: Fem més sardanes, com dèiem, això de que quan esperem que quan torni a aparèixer en Pere... ja porti cua.
0: L'Aleix, estàvem a l'Aleix.
2: Esclar, ara entenc el paret. Ara me n'he adonat de tot. Vale.
0: Sí?
2: Sí, ara ja ho sé. I la Maria Rosa ens va demanar per l'Aleix la sardana del compositor del Molar, Amadeu Escoda, que ens presenta tot seguit la Copla Mediterrània, un somni vora el riu.

0: Un somni vora el riu, d'Amadeu Escoda i Castellví, estrenada el 3 d'agost de l'any 2024 durant el 50è aplec de Móra d'Ebre. L'hem escoltat per la Cobla Mediterrània i aquesta sardana va ser finalista del Premi La Sardana de l'any del 2024. Una gran sardana que hem dedicat a l'Aleix Tamboleo de part de la Maria Rosa Andreu. Bé, i tenim una altra ballada de sardanes, que és la Diada del Soci de Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Principal de Banyoles. Això és diumenge, dia 21, a 8:15 del vespre.
1: I ara una altra petició. És de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat. La Montserrat volia escoltar una sardana per ús propi, va dir, allò per emportar-se a la posada. Doncs la compartim també amb tots els oients de Fem Rotllana. I es tracta d'una obra del compositor premianenc, en Xavi Pinyol, que ens interpreta amb un enregistrament del dia de l'estrena, amb la Cobla Sabadell. 60 anys i seguim. 65 anys i seguim. Me'n deixava 5, eh?

0: Escolteu, ara ho diré bé.
1: Ara
0: 65 bé. I seguim. D'en Xavi Pinyol García. Vale. L'ha tocat la Cobla Sabadell. I es va estrenar per una jubilació que va haver
1: sí.
0: un dia.
1: Sí, que no sé si us ho vaig dir, que vaig jubilar jo. No recordo si ho havia dit.
0: Bueno, no t'enfadis, Joan. Jo,
1: no, home,
0: jo
1: no. No, home,
0: jo, mira...
1: No. És que no eren 60, jo em vaig jubilar als 65.
0: Sí, senyor. I segueix aquí.
1: I seguim, sí, home, i tant. I seguim, jubilats.
0: I el que durarà, és com les piles, aquest home. Aquelles piles famoses.
1: Recarregables, piles recarregables. De part de la nostra oient de Vilassar, la Montserrat, que la volia dedicar a tots els oients de Fem Rotllana.
0: Sí, senyor.
1: I també, suposo que la volia dedicar també al jubilat aquest.
0: Amb un jubilat
1: aquest que va fer aquest 65. I seguim.
0: Exacte.
1: Bé, doncs res, deixem-ho aquí, que queden encara no 30 segons per les 11 del matí.
0: Sí, això ja
1: per escoltar les notícies de la xarxa i ens hi tornem a posar. Gràcies, Maite, per aquesta primera hora.
0: Sí, senyor.
1: I fins la setmana que ve.
0: Sí, que la setmana que ve, Joan,
1: sí.
0: em quedaré
1: Val.
0: Les 2 hores.
1: I menjarem coca.
0: I menjarem coca i tot.
1: No marxeu gaire lluny.
0: Que encara n'hi ha més.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: El grup municipal del PSC creu que els contenidors s'haurien d'obrir aquest mateix estiu i iniciar immediatament un procés de revisió del sistema de recollida. Segons la portaveu socialista Luz Cánovas, a qui entrevistàvem divendres passat a l'espai mensual d'opinió dels grups municipals, s'ha fet tan palès que el model dels contenidors tancats no funciona, que no es pot esperar més i, a més, amb la calor, la problemàtica de la brossa a les voreres s'agreujarà.
6: Vas als contenidors que sembla no que tinguin 2 anys, sembla que en tinguin 10. Vull dir, nosaltres defensem des de minut 1, aquests contenidors no funcionen. Escolta'm, que es va prendre la decisió de posar aquests contenidors, que es va fer una ordenança, que no sé què, un reglament. Vale, funciona, no. Pues fem alguna cosa, no? Jo vinc a Premià i jo quan tiro la brossa, cada dia tinc problemes. Ja no per contenidors desbordats, ja perquè no s'obren, ja perquè arribes a un bloc de contenidors, uns s'obren, altres no. L'altre són diferents. O sigui, com estàs calculant una taxa amb una cosa que no funciona? És de ser de sentit comú aturar-ho. Em sembla una decisió supercoherent i valenta per part del senyor Ripoller. S'han d'obrir els contenidors. Obrim-los perquè arriba l'estiu, tornarem a tenir els problemes de sempre. Hi ha els veïns i veïnes que tenen el contenidor sota de casa seva. Si aquest sistema que hem implementat ens hem equivocat tots, perquè ens hem equivocat tots, aturem-lo i busquem quina solució podem posar. Però ara mateix, de cara a l'estiu, de veritat, és que ve molta gent de fora. Què fas amb la brossa? Les papereres les veiem fins dalt.
5: Cánovas també ha insistit que el govern ha d'escoltar què diu la majoria de veïns i fixar-se en el que està passant a altres poblacions que s'han començat a fer enrere, tot i que el govern ja fa alguns mesos que ha mostrat la seva disposició a repensar el sistema i fins i tot a obrir els contenidors, sempre ha situat aquests canvis en l'any 2027, una vegada s'hagi completat l'auditoria que està fent una empresa externa i després que la taula de sostenibilitat i la taula d'ordenances i donin el vistiplau i el novembre vinent es modifiqui l'ordenança que ho regula.
4: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
1: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem ja l'edició número 841. I us l'enviem al vostre lloc on, des d'on ens escolteu, amb la intenció de fer-vos passar una bona estona tot escoltant sardanes i havaneres. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, a Premià Mèdia, el 95.2 de la FM i al portal web premiamedia.cat. En aquest lloc web, dèiem, de Premià Mèdia el podeu trobar també els programes dels últims anys que us estan esperant per ser escoltats i també els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truquem, quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Anem a esbrinar quins missatges ens amaga la música que escoltarem. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.
8: Quan surt a la mar, les banques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

I avui, en aquest espai Melodies del Mar, tot seguit escoltarem un fantàstic balset mariner, interpretat pel grup premierenc De Gairó. És una peça que es troba en el seu primer disc, que porta per títol, el disc, Si desembarco al poble. Com deia, un balset mariner escrit pels mateixos components del grup De Gairó i que li van posar per títol Mal de la Terra.

Era el Balset Mariner Mal de Terra, interpretada pel grup premianenc de Gairó, escrita per els mateixos components del grup de Gairó. Una magnífica manera, Balset en aquest cas, amb la que hem omplert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès. Podeu trucar fins a l'acabament del programa. És el 93-752-2544. També podeu enviar un WhatsApp de veu o de text al número 649-19-8207. I recordar o informar-vos que dissabte, dia 20, a les 11:45 del migdia, hi ha la festa major del barri de Can Rull de Sabadell. Amb la cobla Nova Vallès hi ha una ballada de sardanes a l'avinguda de Lluís Companys. Bé, i a continuació escoltarem una sardana que ens parla d'aquest mes de juny, que ja hem passat més de la meitat, i la dedicarem a totes les Marina, que avui és el seu sant, i també amb el vostre permís la volia dedicar a la neta d'un servidor de vostès, que la Mariona, que va néixer un dia com avui de fa 6 anys. Per les Marines i la Mariona, escoltem acompanyats de la cobla Els Mongrins la partitura del mestre de Caldes de Malavella, Antoni Mas, que porta per títol Sempre pel juny.

0: Era la sardana Sempre pel juny, d'Antoni Mas i Bou, estrenada el dia 18 de febrer de l'any 2001 a Cardedeu, durant el 50è aplec de Cardedeu. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins. I nosaltres l'hem dedicat a totes les marines que avui celebren el seu sant, i també a la Mariona, neta d'un servidor de vostès, que també celebra avui mateix el seu 6è aniversari, per molts anys. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès. Podeu trucar mentre duri el programa. Encara tenim bé 3/4 d'hora, mal comptats. Que truqueu al 93-752-2544 o bé també tenim un correu electrònic que és femrutllana@hotmail.com. I informar-vos que dissabte, dia 20, a Barcelona, al Parc dels Tibidabos, a la plaça dels Somnis del Tibidabo, hi ha a 11:45 aquest acte central del Dia Universal de la Sardana, amb la cobla Berga Jove. Però, de totes maneres, ja les entrades ja estan exaurides de fa dies. Però això es fa a 11:45, hi ha una ballada de sardanes i també hi ha el Tomàs Molina en allà que llegirà aquest mateix manifest que hem llegit nosaltres a la primera hora. Això és dissabte, dia 20, a 11:45, l'acte central Dia Universal de la Sardana a la plaça dels Somnis del Parc del Tibidabo de Barcelona amb la cobla Berga Jove. Bé, hi tenim un oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal, Montserrat? Com anem?
1: Bé. A veure, jo voldria que la setmana que ve
0: sí?
1: em posessis per la meva neta Marina
0: sí?
1: i per la Mariona, que és la meva besneta.
0: La besneta, o sigui, per la neta...
1: Ara,
0: i la...
1: tria-ho de tu la que t'agradi més.
0: Perfecte, doncs jo mateix ja triaré jo i jo la posaríem el dia 25, que serà la setmana que ve.
1: D'acord, gràcies, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies per trucar.
1: A veure, perdona.
0: Sí, digue.
1: També on podries posar-te'n una per tu mateix.
0: Ah, una per jo, molt bé.
1: Sí. D'acord.
0: Perfecte, doncs. Igual em poso també dins del mateix pack. La Mariona, bueno. La Marina i en Joan, tots en allà.
1: D'acord.
0: Moltes gràcies, molt bé, Montserrat.
1: Gràcies.
0: Adéu. Bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs una vegada agafats aquests encàrrecs, continuarem. I a continuació escoltarem una altra sardana d'aquelles que tenen pocs dies de vida. I per això entrem a l'espai...
2: Sardanes acabades de collir.
0: Doncs a continuació, la Cobla Ciutat de Girona ens oferirà una obra del mestre gironí Josep Antoni López que va estrenar el passat divendres 5 de juny. Porta per títol Brots d'una bona llavor.

0: Brots d'una bona llavor, de Josep Antoni López i Álvarez, estrenada el mes de juny de l'any 2026, el dia 5, o sigui que té aquesta sardana, té 15 dies. A Riudellots de la Selva, l'hem escoltat per la Cobla Ciutat de Girona i és dedicada als monitors i alumnes del curset de sardanes de Riudellots. Sardanes, com dèiem, acabades de collir, ben fresquetes estan encara, i a més, dedicada al jovent que ha fet el curset de sardanes. Aquí tenim, aquí sí que tenim la pedrera sardanista, com diu el mateix títol de la sardana, Brots d'una bona llavor. Bé, i anem recordant també aquest 40è aplec de nit a Mataró, al pati del Cafè Nou, dissabte dia 20 a les 7 de la tarda, dèiem al pati del Cafè Nou de Mataró, amb la Lluís Uscobla, principal del Llobregat, i la Jovenívola de Sabadell. Recordeu, el telèfon obert per tots vostès fins a acabar el programa, el 93-752-2544. Marqueu-lo, passeu per antena, passeu en directe i feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp al telèfon mòbil 649-198207. I a continuació, després d'escoltar una sardana acabada d'estrenar, en ve una que ja té molts anys, perquè hem anat a comprar
1: el magatzem sardanista.
0: Avui escoltarem una sardana estrenada l'any 1959. Té 67 anys, la senyora. Està enregistrada en un disc de vinil, d'aquests petits, per la Cobla Meravella, editat per la discogràfica Saef, i a la portada llueix una fotografia color del Passeig Colom de Barcelona, amb unes palmeres que deuen estar acabades de plantar, i el monument a Colom ben visible amb Montjuïc al fons. A la part esquerra, el títol d'una de les sardanes enregistrades, que és Barcelonina Gentil, d'aquí la fotografia, i amb lletres més petites de color blanc que apenes es veuen amb el fons blau de la foto, els títols de les altres tres sardanes enregistrades. A la contraportada, una llista d'altres discos de la mateixa col·lecció. Les quatre sardanes enregistrades són Barcelonina Gentil, d'Enric Sans, Idili Torrasenc, d'Àngel Pont, Pastoreta del Congost, d'Adjutori Vilalta, i la que escoltarem, per la Cobla Meravella, recordeu que és de 1959, del compositor barceloní Miquel Pons, amb el títol de Grup Sant Martí.

0: Era la sardana Grup Sant Martí, de Miquel Pons i Pinyol, estrenada l'any 1959 i interpretada per la Cobla Maravella d'aquesta data, també. Aquesta sardana és dedicada al grup, suposem, Grup Sardanista Sant Martí i també a Francesc Lladó. Sardanes per tothom, com sempre diem, i de tots els temps. En aquest cas, una adquisició al nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, doncs, i continuem aquest programa. Quasi bé són dos quarts. Falta mitja segona hora. Però tenim ha vingut un company a qui li donem la benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Hola, Guillem, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Escolta'm, volies venir a primera hora?
2: No he pogut, però estic aquí el que queda al programa.
0: Molt bé.
2: A fer una mica de feina, no?
0: I tant que sí. Doncs mira, ja que has vingut i veig que tens moltes ganes de fer feina, presenta la següent, tu mateix.
2: Bé, a continuació, escoltarem una sardana d'aquesta premissa de sardanes per a tothom. Ens interpreta la Cobla Sant Jordi i ens oferirà la partitura del compositor i intèrpret de tenora de la mateixa Cobla Sant Jordi, l'Enric Ortí, que porta per títol Sabadell a la sardana.

0: Bé, doncs, acabem d'escoltar Sabadell a la Sardana, d'Enric Ortí i Martín, estrenada el 22 de març de l'any 2009 a Sabadell. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i aquesta sardana es va estrenar quan es va fer la inauguració del moment a la Sardana de Sabadell. Una fantàstica sardana del mestre Ortí, com totes les de la seva producció.
1: Oh, i tant. Sí, sí.
0: Escolta, podíem informar que podíem anar a Sant Vicenç de Montalt, què et sembla?
1: A mi m'agradaria anar. Home, és aquest dissabte, 20 de juny. A més, és al vespre, a les 8, hi ha una ballada de sardanes amb la cobla principal de Banyoles, a la plaça del poble.
0: Molt bé, doncs a la plaça aquí, això ho trem molt a la vora.
1: Per això dic que podíem anar.
0: També m'he informat d'un 40è aplec a Mataró, tenim aquesta a Sant Vicenç de Montalt, en tenim un altre, ens hem aquest diumenge al matí al Montgat, anem informant de les
1: més
0: a la vora.
1: Home, sardanes al Maresme...
0: I tant que sí.
1: És la joia, no?
0: I tant que sí. Escoltem una altra sardana, doncs.
1: Vinga, a continuació. De part de tot l'equip d'aquí del FEM Rotllana, dedicarem una sardana a tots els treballadors i tècnics d'aquesta casa de Premià Mèdia, que ens han comprat ja fa any la nostra proposta, no?, de sardanista,
0: sí,
1: del FEM Rotllana.
0: Sí, ens l'han comprat i, escolta, ens tenen aquí.
1: Sí, sí, totes les setmanes.
0: I tant.
1: I dir que sense la seva feina no seria possible aquest programa i, al final, els oients aquí estan escoltant
0: sí.
1: I hi ha darrere una gent treballant.
0: Home, i tant que sí.
1: I els donem les gràcies escoltant la sardana del compositor usonenc barceloní. Què és usonenc barceloní?
0: Viu a Barcelona, però és d'Osona. Aleshores, posem usonenc barceloní.
1: Perfecte.
0: O barceloní usonenc. Tant és.
1: El compositor és en Pau Coma, que, sí, un noi jove que ens, sí, presenta tot seguit amb la cobla mediterrània dos llegats plens d'il·lusions.

0: Doncs acabem d'escoltar dos llegats plens d'il·lusions del jove Pau Coma i Font, estrenada a Caldes de Malavella durant el 75è aplec el dia 12 de maig de 2024. L'hem escoltat per la Cobla Mediterrània i és dedicada al 40è aplec de... el 40è aniversari, perdoneu, de l'esplai Sant Esteve de Caldes de Malavella i també el 75è aplec, que va ser quan es va estrenar. I aquesta sardana va ser finalista de la sardana de l'any i també accèssit, o sigui, va quedar en segona posició del Premi SGAE. L'hem dedicat a tots els treballadors i tècnics de Premià Mèdia per la seva professionalitat i, sobretot, per la seva paciència amb els amics de les sardanes, perquè els hi agraïm molt la seva feina.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
2: Mira, Joan, dèiem d'anar a Sant Vicenç, però diumenge, diumenge 21, sí, a 11:45, sí, hi ha una altra ballada per al Dia Universal de la Sardana.
0: Sí, que això és diumenge, el diumenge que ve, el Dia Universal de la Sardana.
2: Val, val.
0: Que ja hem llegit el manifest a primera hora, hem escoltat la sardana unitària, petit ofrena i tot això.
2: Doncs per la gent que hi vulgui, diumenge 21, a 11:45, a la plaça de la Sagrada Família, a Barcelona, tindrem la copla a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i podrem estar allà, ballar sardanes...
0: Perfecte, això és a 11:45 de diumenge, eh?
2: I a més, podrem veure la Sagrada Família
0: la Sagrada
2: acabada...
0: Família ja...
2: Home, un goig, eh?
0: Home, i tant, i tant.
2: Ballar aquesta, amb la Sagrada al costat.
0: Aquesta... la torre aquesta ja acabada amb l'estrella dalt i tot, ha de ser molt maca.
2: Oi,
0: podríem recordar amb aquests moments que falten, que minuts que falten, els telèfons. Perquè truquin, eh? Mira, podríem recordar-lo. El telèfon del directe.
2: El telèfon del directe. Tots els oients que vulgueu passar aquí, encara estarem una estona més.
0: Sí.
2: El 93-752-2544.
0: Exacte, i després hi ha un WhatsApp.
2: Oh, i tant.
0: Si volen un WhatsApp, és el número 649-19-8207. Aquí podeu enviar una nota de text o una nota de veu i la passaríem per la ràdio i atendríem la vostra petició.
2: Doncs ja sabeu, oients, truqueu-nos, estem aquí per vosaltres, parlem, ens dieu quines sardanes voleu que dediquem i si no, seguim endavant.
0: Sí, home, perquè ara ve Sant Joan, ve Sant Pere...
2: Mira, ara ve Sant Joan,
0: i
2: no sé si tu has notat...
0: Sant Pere, Sant Pau, també.
2: Sí, no sé si has notat, però comença a fer calor i una mica d'aire.
0: Sí.
2: I no sé d'on venen aquests...
0: Aquest aire, igual ve de Ponent.
2: De Ponent. Doncs mira, podríem escoltar per tots els nostres oients,
0: sí,
2: la sardana de Maria Mercè Navarro Galindo,
0: sí,
2: interpretada per la Cobla Sant Jordi, que porta per títol Aires de Ponent.

0: Doncs acabem d'escoltar aquests Aires de Ponent de Maria Mercè Navarro i Galindo, estrenada al primer aplec de Ponts el dia 28 d'agost de 2022. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi. Una gran sardana, eh, Guillem?
1: Oh, i tant, a mi m'ha agradat moltíssim.
0: I tant que sí.
1: I bé, mira, abans hem anunciat que diumenge al matí, a 11:45, hi havia la Sardana Família.
0: Sí.
1: Però és que si vosaltres sou uns aficionats a la sardana, que us agrada molt ballar sardanes, i també sou del Maresme, no?
0: Sí.
1: Podeu anar el mateix diumenge, a les 5 de la tarda, a la Casa Pairal de Vilassar de Mar, que és la festa major, no? De...
0: Sí, a Vilassar, la setmana que ve, per Sant Joan, és la festa major.
1: Exacte, i llavors, abans de començar la festa major, ja comencen a fer sardanes. I tindrem la principal del Llobregat.
0: Perfecte, això es fa als patis de la Casa Pairal. Això és diumenge. Però dissabte, dia 20, hi ha aquest 40è aplec de nit de Mataró, que havíem dit, i l'havíem informat al pati del Cafè Nou de Mataró. 40è aplec de nit a partir de les 7 de la tarda de dissabte, dia 20, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Lluís Uscoble.
1: Està molt
0: d'acord?
1: Bé.
0: I tant que sí.
1: Tindrem tot un cap de setmana ple de sardanes.
0: Sí, sí, sí. Si qui no balli sardanes és perquè no vol.
1: És perquè no vol, exactament. No vol. I doncs tant. Et vull veure ja, Joan.
0: Sí, sí. Doncs val, ja, ja hi anirem. Cap problema.
1: I ara estem tants de Sants, Pere, Joan... Son...
0: Sí, mira, hi ha Sant Joan, Sant Pere, Sant Pau, també.
1: Sant Pau.
0: Pau, Paula... Vull dir, hi ha hagut més que hi haurà que...
1: Doncs no ens hem d'oblidar...
0: Marina, avui Santa Marina.
1: Ah, avui Santa Perdona, Maria. Avui Felicitem Santa Marina. A les Marines, llavors.
0: També m'havia fet una sardana, però la que ve ara també la podem fer servir per felicitar Marines.
1: Marina, sí, també a les Montserrats...
0: Vinga.
1: A tota aquesta gent. Escoltarem ara una sardana d'en Pau Sicarway, que porta per títol Montserrateta.

0: Doncs acabem d'escoltar aquesta sardana Montserrateta de Pau Sicart i Güell, amb un enregistrament una mica així que deficient, però es deixava escoltar, de l'any 1963. Era la Cobla Melodia.
1: Sí, la Cobla Melodia.
0: La Cobla Melodia, que es va fundar com a... com a, diguem... no, ara em surt.
1: Un grup, un conjunt
0: de jazz.
1: Exacte.
0: A Sitges. I bé, es va anar evolucionant com a cobla, Cobla Melodia.
1: Per allà als anys 30, no?
0: El 31. Es va 31. Fundar l'any 1931. Aquesta sardana, Montserrateta, Pau Sicart la va dedicar a la seva neta, que es deia Montserrat, clar.
1: Sí, sí. Doncs em direu que sóc un pesat, eh?
0: No t'ho direm. Ho ets, però no t'ho direm.
1: Però jo és que diumenge aniré i espero veure gent de Premià del Maresme i de tot arreu.
0: Clar que sí. A la Sagrada Família,
1: no? A la Sagrada Família, al matí, jo aniré a 11:45 amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Tinc ganes de ballar...
0: I tant que sí.
1: Amb tothom, qui m'hi trobi.
0: I aquella plaça de davant mateix que fan aquesta ballada, 11:45, allà ens hi trobarem.
1: A més, fa calor, però també hi ha els arbres, llavors hi haurà una mica d'ombreta...
0: I podrem gaudir de la Sagrada Família, que la tenim acabada de beneir, no?
1: Sí, eh? no està acabada, per això.
0: Bueno, acabada de beneir.
1: Acabada de beneir, exacte.
0: Bueno, escolta, queden 5 minutets. Per què no escoltem una última sardana i ho deixarem aquí?
1: Perfecte. I mira, i aquesta la dedicarem a tothom, als treballadors, als oients i a tots nosaltres també.
0: I a tots nosaltres també, que ens ho mereixem.
1: Oh, i tant.
0: Clar que sí.
1: Porta per títol Flor de Maig i és d'en Josep Coy Ligora. És de la principal de la Bisbal i es va estrenar 1948. Així que escoltem Flor de Maig.

0: Bé, escoltant aquesta Flor de Maig, que és preciosa, ben aquesta preciosa sardana de Josep Coll, Ligora, ho hem de deixar aquí, perquè queda escassament un minut i ho hem de deixar aquí. Donem les gràcies a tots els oients per les trucades, per l'atenció, gràcies per venir també, aquesta mitja hora, una estoneta, sí, molt bé, ben fet. Gràcies a en Carles per la seva feina, als telèfons i a la taula de so, i res més. Fins dijous que ve, quedem tots convocats aquí, a les 10 en punt, a Premià Mèdia.
1: Després de Sant Joan, haver menjat una mica de coca, i això...
0: Hem de vigilar amb la coca i el cava, també, eh?
1: I el cava,
0: però vaja, un cop a l'any no passa res, home.
1: Exacte, o sigui, després de Sant Joan, una mica de sardanes també van bé.
0: Ah, exacte, sí, el dia 25 serem aquí.
1: Molt bé.
0: A les 10 en punt. Bona setmana i bona revetlla.
1: Bona setmana.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
2: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
3: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleix els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament. Els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
4: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
2: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
1: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge a la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
5: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
1: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. A la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
7: Com es fa en altres pobles per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
6: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Kilòmetre Zero.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 4:15 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
1: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
9: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
11: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
13: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
14: Pues la cosa es así, verá.
15: Es impresionante.
16: Me encanta, me encanta.
17: Mola.
18: Me gusta como suena.
19: Qué bonito.
13: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
20: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
21: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
22: Premià Mèdia. Informació.
6: El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta que fa aquests dies l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. El regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic que ara se'n faci un ús, deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres. També retreia a l'equip de govern que la decisió es prengui sense consensuar-la ni amb els grups polítics ni amb la ciutadania.
23: Des del nostre grup, la veritat és que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Amb això es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Per últim, considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari per acollir les opinions de tots els grups. De nou lamentem que aquest Ajuntament governi d'esquenes a la ciutadania i sense donar veu a la resta de grups municipals que, sumats, són més representants que el total del govern.
6: A l'espera que el govern decideixi quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta en aquest aparcament, cosa que hauria de passar aviat perquè la intenció era la d'obrir l'aparcament aquest juny, la setmana vinent s'ha de celebrar una nova reunió bilateral Ajuntament Can Sant Pere, en la qual, com ens deia l'associació, es posarà de manifest l'oposició al pàrquing de Zona Blava.
20: Premià Mèdia, informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
2: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
1: Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
2: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
1: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit. Hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat, el desenllaç de tots aquests jocs?
2: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearem un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats a un relatiu temps real de cada prova.
1: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
2: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, el que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, balcons, finestres o portes, perquè cadascú doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major, hi haurà un jurat que anirà observant-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anada d'ofici i just després del concurs de pintura, direm qui és el guanyador. Cada premi té una dotació econòmica de 150 euros. 150 per els comerços i 150 per els particulars. Comerços i entitats, és a dir, si hi ha una entitat del municipi que té una finestra i dona al públic, també ho pot fer.
1: D'acord, molt bé. Això va inclòs també dins d'aquestes proves, és a dir, també puntuarà els bàndols de pirates i premianencs.
2: És a dir, ho hem separat, hi ha decoració premianenca i decoració pirata. La decoració del bàndol que sigui guanyadora tindrà un punt, és a dir, aquesta prova puntuarà dos punts, una pels comerços...
1: Molt bé.
2: I una parla particular.
1: Molt bé.
2: Particular.
1: Això serà, dèiem, el primer que passarà, perquè s'ha de fer aquesta inscripció, que suposo que es fa a través del web de l'Ajuntament, es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi hauran diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?, aquell dia.
2: Sí, i previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, Aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la festa major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la festa major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar molt també bé. Amb això.
1: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
2: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Mm-hmm. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà a quarts de vuit, i aquí farem tres proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, vale? Hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
1: Molt bé.
2: Llavors serà el millor de tres, n'has de guanyar dos. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de moure més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
1: Molt bé.
2: Llavors es anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són tres proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... vindrà l'Esbar d'Ensaire Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho vam fer l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de festa major que feia anys que no es feia, que és el...
1: Llagostins
2: amb xocolata. Sí. Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà.
1: Molt
2: I la
1: bé.
2: Idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
1: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
2: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees, i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
1: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es faci més seva la festa i participi més, no més enllà del desembarcament que deies al principi, sinó que hi formin part durant tots els dies de festa major.
2: Sí, és a dir, tota aquella gent que no forma part d'entitats de cultura popular, doncs pugui també participar activament de la festa sense haver de pertanyar a algú, simplement, doncs jo em sento pirata o em sento premianenc, vaig aquesta tarda o faig aquesta activitat i ajudo a que la festa major tiri endavant.
1: Molt bé. Ens parlaves també de que heu agafat com a referents altres municipis i ciutats que també ho fan. Amb quins us heu emmirallat o heu anat a cercar una mica com ho feien i com es planificaven?
2: Vam agafar Granollers, que és com el que va començar primer amb la festa major dels Blancs i Blaus, i arrel d'aquí, doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan, llavors... Vam agafar 10 pobles com a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem adaptant, com per exemple a Granollers passant rajoles perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó que ho adaptem, o el llançament que allà fan rajoles, doncs aquí d'espardenya perquè els premianencs vesteixen amb espardenya.
1: Molt bé.
2: i la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer i aquest any fer aquesta prova pilot amb tres proves aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
2: Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La Biblioteca Martí Rosselló va acollir el dimecres per la tarda un Consell de Federació del Partit Socialista al Maresme, en què es va presentar alguns dels primers candidats del partit a les alcaldies del Maresme. Segons explica la mateixa Federació Comarcal, la candidata premiarenca Luz Cánovas va ser l'encarregada d'obrir l'acte, que va comptar amb la participació de Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i de David Bote, primer secretari del PSC Maresme. En total s'hi van presentar 16 candidatures, entre les quals la de Luz Cánovas per Premià de Mar, però també la de Rosa Martínez, candidata per primer cop a Premià de Dalt, o la Maria Llaràs, que es presenta a l'alcaldia del Masnou. Ara tots aquests candidats han de ser ratificats al proper Consell Nacional del Partit i la resta de candidatures s'anunciaran i presentaran al llarg dels pròxims mesos.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. I a més celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Hi ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, i tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
4: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat amb aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
3: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
4: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, sí, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, i reivindicar-lo, no?, i, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres, de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors,

0: Tic Flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vaig revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no? I queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no? I que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, a l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis que feia uns quants anys que no em feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
0: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que està en el servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut

0: no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar Ivars d'Urgell a les 12 de la nit i no és, és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
1: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, eh? Perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació, no sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa, hi ha algú que a part de ser músic doncs és mestre i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí, que una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols, així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser que allà hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi ha dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conte Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Cassà de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival del Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius, i que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant, bueno, de fet ja ho fem, no?, temes propis actuals escrits ara, no?, però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a un altre del repertori, no?, que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la Coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no?, que tenim establert, que funciona, i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no?, i durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix, no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida, porta més temps siguent ell a la bateria que a la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no?, i l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no?, té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ella en tenia 5, no?, era molt petita. I de seguida també s'ha afegit, i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la Coixinera, perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents, i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu em crides...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. Hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disc té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir el Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els 2 que teníem de bolos. Llavors, per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter, cap a Roda de Ter a gaudir, a més el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim, i esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços ser aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment la Coixinera també és Premià.
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb l'agenda de bol i treballant tot el tema de la disfressada. Al rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els balls que ballen els capgrossos, els 3 balls són de composició nostra i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no?, perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que aquesta fase del procés és fonamental per escoltar els joves i assenyalar quin és l'objectiu últim d'un pla local de joventut.
2: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin, perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
1: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Peça a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
4: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
5: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està a condició sine qua non. Totes les famílies que arran de certs titulars alarmistes s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
6: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
4: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
3: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Media la setmana passada, a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
10: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
10: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
13: ¿Está aquí?
14: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
13: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: És dijous 18 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Cada dia escoltem a les diferents forces polítiques que conformen l'Ajuntament Premianenc. Avui és el torn d'engegar la roda amb Ciutadans. Saludem el regidor i portaveu Josep Maria Cano. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé. Vosaltres també?
0: Sí, també, amb la calor. També. Fem balanç del ple municipal d'ahir. Com va anar?
1: Bé, va ser un dels plens més curtets que jo he viscut, no? Penso que havien, penso no, és una realitat que havien poquets temes i només una pregunta i una moció, per tant hi havia poc contingut polític. Potser el més rellevant era el fet de que tots ens posàvem d'acord per demanar una mitja jornada més a l'escola d'adults, perquè té llista d'espera, i això és una bona dada, és una dada positiva, però clar, hi ha moltes persones que es queden a la llista d'espera quan ja han fet l'esforç d'intentar tornar a aprendre, tornar a aprendre noves habilitats, i això és un problema, no? Ja que tenim persones implicades i que volen estudiar, el que s'han de trobar és una cadira, no una llista d'espera, no? I aquí vam aprovar aquesta moció que presentava Crida Premiarenca, molt assessorat pel director de la pròpia escola d'adults, i jo entenc que el que jo deia al ple, no? Que a partir d'ara el que toca és que fem pressió al departament, que l'Ajuntament faci pressió a l'Ajuntament per aconseguir-ho, que la millor notícia sigui que al final el departament ha entès quines són les raons, quins són els arguments, que necessitem aquesta mitja jornada de personal docent i que ho acabem aconseguint. Jo, per mi, és el que hem d'aconseguir.
0: Uh-huh. Parlant de fer pressió, la direcció de Renfe s'ha compromès a parlar amb l'Ajuntament els propers dies, tot plegat després de la concentració de tot el plenari a l'estació, i de demanar que aquesta reforma es comenci a fer per fi.
1: A veure si tenim bones notícies. Al final, jo penso que és positiu fer aquest tipus de pressió i que es visualitzi no només a nivell de poble, sinó a nivell dels mitjans de comunicació, no? Que tingui la seva repercussió i que es posi sobre la taula política i que això engegui, diguéssim, o agilitzi la dinàmica per poder tenir una estació en condicions. Tenim una estació que no està en condicions, evidentment, que a més està mig apuntalada perquè ha tingut problemes de corrosió també, perquè està a prop del mar, i tenim una inversió que no acaba d'arribar. Per tant, ens hem de posar durs i hem de dir que hi ha prou, que ja n'hi ha prou de com està tractant Adif a Premià de Mar, i que això s'ha de revertir per poder aconseguir. Jo crec que aquesta pressió, doncs, en aquest cas, és positiva, i si això significa tenir converses, i més enllà de converses, que les converses i les reunions estan molt bé, és que hi hagin fets que ja estan molt clars, que quin s'ha d'estar, no? Haver-hi una inversió i s'ha d'arreglar l'estació.
0: Mm-hmm. Molt bé, veurem quina és aquesta resposta, què hi diuen, i sobretot quan es posen a treballar, que serà important també. Tenim en marxa també, Josep Maria, la campanya de platges, més vigilància, dutxes operatives i la prohibició de fumar també, que és una de les novetats.
1: Sí, aquest any jo crec que ens hem adonat que comencem tard la campanya de platges, no? Per les temperatures que estem tenint, jo crec que la temporada de platja real pels veïns han començat molt abans del que comença el tenir, pues, el socorrisme o tenir les dutxes. I jo crec que és aquesta la reflexió que hem de fer, no? No ha funcionat bé en aquest sentit. La gent no ha trobat els serveis quan ja començava a anar a la platja, i començava a anar a la platja de forma massiva, no? Aquí hi posin dos o tres veïns i veïnes de Premià de Mar, i d'això hem d'aprendre, no? De millorar el servei, però també quan ha de començar, i potser ens hem de plantejar, no, potser no, segur que comenci abans.
0: Mm-hmm. Molt bé. Més qüestions també per parlar avui amb Ciutadans. S'han reprès les obres de la segona escola Bressol, estem pendents dels terminis. Des del govern són optimistes i ens donen per garantit aquest inici de classes al setembre.
1: Clar, a veure, jo penso que és positiu que tinguem aquest optimisme i que al final s'acabin les obres el mes de setembre i puguin els nanos començar l'escola amb normalitat. Però això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi, i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament. Per tant, jo sí que seria previsor, i en un moment donat tindria preparat un pla B per si de cas.
0: Molt bé, veurem com avança tot plegat. També tenim en marxa una diagnosi del Pla Local de Joventut.
1: Sí, he vist que la regidora anunciava pues, que comença un procés participatiu en aquest sentit. Jo el que li demanava arrel d'aquesta notícia és quina és l'avaluació de l'anterior Pla de Joventut, i no tenim encara aquesta avaluació. Jo crec que això també és un problema, és a dir, anem començant nous plans, que està molt bé, i nous estudis, però no tenim avaluat què va passar amb l'estudi anterior, no? Tenim un nou pla de barris, també, que serà positiu per Premià de Mar, però quan he demanat l'avaluació del pla de barris anterior, tampoc la tenim, aquesta memòria, no? I aquí sí que fa anys que ha passat. Jo penso que hem d'aprendre a avaluar el que fem, i una millora contínua. Les coses en política sembla que sempre comencin de zero, no? Fem un pla, l'anunciem, molt bones expectatives, molt bones promeses, però jo penso que els veïns i veïnes aprecien més quins han estat els resultats que no les promeses, no? Què s'ha fet, i a partir d'aquí donar-li una continuïtat. Jo és la crítica que faig en aquest sentit, no? Fem plans, està molt bé, que anunciem plans nous, però què ha passat amb el pla anterior? I aquestes dades no les tenim.
0: Molt bé, parlant d'avaluar, amb quina nota li posem al FICUS, que arribava a la tercera edició, canviava l'emplaçament, aprofitava la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, i tot i que tenia una mica menys de públic, també per aquest canvi, també per les dates, evidentment, que feia molta calor, hi havia molta gent a la platja, però evidentment el que és més important és seguir apostant per aquesta economia sostenible, economia circular, i aquest canvi de paradigma, aquest canvi de model.
1: Sí, jo, bueno, he vist l'anàlisi i l'avaluació que fan, evidentment coincideixen en que l'afluència de públic pues, no va ser l'esperada, i d'aquí ens hem de plantejar si realment estem promocionant bé aquest tipus d'actes. Hi havia diferents actes aquest cap de setmana, estava també la cursa del Consell Comarcal de l'Edadisme, dels avis, hi havia altres actes. Aleshores també haurien de prioritzar, i també a la ciutadania pues, informar-la, no?, perquè participin en aquests actes i perquè hi hagi més afluència de veïns i veïnes, precisament per la importància que té el tema, no?, de la fira aquesta FICUS. Per tant, també en aquesta avaluació és bo que hi hagi aquest retriment de comptes i dir, pues, bueno, no teníem l'afluència de públic que ens agradaria i que voldríem tenir, i que de cada any que ve pues, facin d'una altra manera, més enllà que, evidentment, el fet de que sigui un dia de sol i que els veïns prefereixin anar a la platja, que no estar sota una pèrgola, pues, és realment comprensible i ens haurem de plantejar fer-ho en una altra època de l'any, potser.
0: Mm-hmm. Alguna cosa més a afegir, Josep Maria?
1: No, simplement remarcar això, la importància de les avaluacions de les polítiques públiques, que hem d'intentar no sempre començar de zero. Jo crec que això s'ha d'evitar, en certa manera, i fer més retriment de comptes i donar-li continuïtat al que fem.
0: Doncs amb això ens quedem. A Josep Maria Cano li agraïm, com sempre, que ens atengui, que aprofiti la trucada de la ràdio local, i esperem que passi un bon dijous i un bon cap de setmana. Josep Maria, gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Fins la propera.

Dijous 18 de juny, avui arrenca la final de la Lliga ACB de bàsquet, que enfronta un projecte en creixement, com és el València de Pedro Martínez, que ha jugat un gran bàsquet durant tota la temporada i ha arribat a totes les instàncies finals, incloses, per exemple, les semifinals de l'Eurolliga, contra un projecte que arriba al seu final, el del Barça de Xavi Pascual, un equip que ha tingut un any molt irregular, però amb jugadors molt experimentats, que estan acostumats a jugar en aquestes grans cites. Avui en parlarem d'aquesta prèvia, d'aquest primer partit, al Roig Arena, entre València i Barça. També avui es juga, en aquest cas al Palau Blaugrana, el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes, recordem, es van endur dimarts el primer, en aquest cas amb una remuntada èpica al Palau, després d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en contra per acabar empatant a 5 i guanyant els penals. Veurem què passa avui en el segon, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. Bàsquet, futbol, sala, però també futbol, evidentment, amb el repàs del Mundial i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial Masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: El K, una de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana, João Cancelo, amb el qual li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Pickel, que ha jugat aquesta segona part de la temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia, 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia, que lidera, per tant, en aquest grup K en solitari, el grup L triomf d'Anglaterra en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda, amb un República Txeca-Sud-àfrica, el grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà, jugarà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues de les seves banquetes. En futbol, també, les del primer equip femení i la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona

0: amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
1: I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans que segur que jugaran a Primera Federació el curs vinent, Europa, Sant Andreu i Nàstic.
0: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gailán. El sastre, com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com a escapulat, un al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació de lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena, i el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per Baracaldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
1: En bàsquet, avui mateix comença la final de la Lliga CB entre el València i el Barça.
0: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits, amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del play-off. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
1: I encara en bàsquet, el nou Kidzanas Manresa continua incorporant nous jugadors, l'últim l'alè Chibuzo Agbo.
0: Agbo, pivot nord-americà amb passaport a Nigèria, arriba del Xolet francès i signa per 2 temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lukasz Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
1: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina, entre Barça i Pozo de Múrcia.
0: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer punt en un partit que va arribar a perdre 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre, a les 9, l'equip de Javi Rodríguez vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
1: El Barça que ha confirmat, per cert, en les últimes hores la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
0: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
1: En tennis, Paula Badosa jugarà als quarts de final del Wita de Berlín.
0: La tenista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts de final del torneig alemany contra la txeca Linda Noskova.
1: I un últim punt de ciclisme, perquè demà també comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina.
0: Santa Susanna, al Maresme, acollirà la sortida de la prova, que compta amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificacions. La segona etapa serà a la Molina i la tercera diumenge sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: I és dijous i encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. La final de temporada serà, Carme, diumenge amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 12:45 del migdia, des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

Dijous 18 de juny, 8 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les 48 seleccions participants. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després que una de les altres candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana Joao Cancelo com a titular, no passés de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc clar. Escoltem el seleccionador de Portugal, el català, el balaguerí, Robert Martínez. No és precisament...

0: De millorar, no es precisamos de tenir.
1: Necessitem millorar, necessitem tenir molta autocrítica, analitzar el partit i analitzar els 96 minuts. No tot ha estat dolent, hi ha moments abans del gol, després del gol, quan comencem la segona part. Connexions, espais que nosaltres busquem. Tots els rivals són diferents. Per tant, la nostra responsabilitat és analitzar el partit, fer autocrítica i millorar. Aquest és el procés del qual ja he parlat, que és la fase de grups del Mundial. Nosaltres hem de continuar. Entenc que l'actitud dels jugadors és extraordinària i crec molt en el que poden fer.
0: Acredito mucho en aquello que podemos hacer.
2: A Portugal i la República Democràtica del Congo, que sumen un punt cadascuna en aquest grup K, que lidera Colòmbia en solitari, després de superar ahir 1-3 a l'Uzbekistan. I el grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia, en un dels partits més atractius del que ve de Mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol de l'encara jugador blaugrana, Marcus Rashford, que de fet va entrar a la segona meitat substituint a Gordon. També suma els tres primers punts Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda, un República Txeca Sud-àfrica al grup A. A les 3 de la matinada, també d'aquest grup A, una de les anfitrionades, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I al grup B, a les 9 de la nit, es jugarà el Suïssa Bòsnia-Herzegovina. I a la mitjanit, una altra de les anfitrionades, a les 12, Canadà, s'enfrontarà contra Qatar. Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes. Des del primer equip femení, en Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028, dues temporades per tant, i la del filial masculí amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027 amb el Barça Atlètic en aquesta segona federació masculina. D'altra banda, també n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arlequinat rebrà la nova creu alta al Zamora, de l'exarlequinat Òscar Cano, a la tornada de la final del play-off d'ascens, amb l'1-0 en contra de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que haurà de jugar també el seu paper. Ahir en va parlar el capità Rubén Martínez, que podria viure el seu quart ascens de categoria. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
3: El primer va ser amb la UD Logroñés en el play-off de la pandèmia, superant el Castellón a la tanda de penals. Dos anys més tard ho va tornar a fer amb l'Albacete, en aquest cas a la pròrroga i a Riazor. I demà vol culminar la seva segona promoció consecutiva amb el centre d'esports. Un objectiu que tenia entre cella i cella des del primer dia.
4: Yo siempre he creído en mi vida pues en ponerte retos bastante complicados de conseguir, pero siendo realistas. Y cuando firmé aquí, el objetivo mío era en dos años estar en segunda división. A lo mejor al principio podría parecer muy descabellado, pero bueno, son dos años que llevas día tras día trabajando para algo así, por lo tanto te emociona y te enorgullece. Però bueno, hay que rematar la faena.
3: Tot plegat en una nova creu alta que tornarà a estar plena després que abans d'ahir s'esgotessin en qüestió de minuts el miler i escaig d'entrades que es van posar a la venda al públic general.

0: En bàsquet, avui és el dia, avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem a la presentació d'ahir d'aquesta final. Els dos entrenadors, tots dos catalans. Primer el del València, Pedro Martínez, parlant de les claus d'aquesta final.
1: Lo normal és que sigui una final igualada. Crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit. De fer una bona feina, sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, bueno, de posar dificultats al joc del rival, amb la incertesa de com serà el partit, de cap a on anirà, amb el ritme de joc, amb les sorpreses tàctiques, d'atac, de defensa, però això és el bonic del joc, no? Que hi hagi alternatives, que es sorprengui.
0: I en el mateix sentit es passava també l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
2: Bueno, València, quan tirem d'aquests tres tòpics, sembla fàcil. Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte. Nosaltres tenim l'estil que tenim. Amb el nostre estil, em sembla que portem 93,5 punts per partit en playoff. És un estil diferent, és una manera de jugar un pèl diferent, però a la vegada també volem anotar i volem defensar bé, volem fer-ho tot. I serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important.
0: I un Xavi Pascual que no volia mirar, com Pedro Martínez tampoc, més enllà del primer assalt, el d'aquest vespre.
2: Porto moltes finals i hi ha finals molt igualades que acaben sent molt curtes, amb tres partits que es decideixen d'un punt i acabes perdent o guanyant, o eliminatòries amb victòries àmplies que arriben al cinquè partit i que ningú ha guanyat cap partit de forma complicada. Bé, no saps mai com pot anar. Ara, com deia el Pedro, estem molt centrats en el primer partit, amb com cada un dels equips l'afronta, com arrenca el partit, amb més confiança, amb menys confiança, amb més pressió, amb menys pressió, més encert, menys encert. El rival és dificilíssim. Juga amb factor pista favor, a més, tenim un repte molt important per davant de nosaltres, però estem amb tota l'il·lusió del món per fer-ho.
0: El Barça que arriba a aquesta final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i semifinals d'aquests play-offs, recordem que els Brones es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I encara en aquesta Lliga ACB, ja sense competició, el nou Quinsanàs Manresa continua reforçant la plantilla. En les últimes hores s'ha anunciat el fitxatge de l'Ale Chibuzo Agbo. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta d'un jugador de 24 anys i 1,98 metres d'alçada que arriba procedent del Xolet francès i que ha firmat un contracte amb l'entitat del Bages per les properes dues temporades. Tot i haver nascut a San Diego, als Estats Units, Agbo té passaport nigerià, un fet que farà que no ocupi plaça d'extracomunitari. El nou reforç del conjunt de Diego Campo destaca per una gran capacitat atlètica, versatilitat defensiva i habilitat en el rebot ofensiu. A més, posseeix una bona amenaça des de la línia de 3 punts, tant a peus parats com en moviment. En la seva darrera campanya a França, on va arribar a les semifinals de la Lliga en el seu debut a Europa, va signar unes mitjanes de 7,7 punts i 2,6 rebots per partit. Anteriorment es va formar a diverses universitats americanes, on va jugar, per exemple, a la Texas Tech Red Raiders, a la Boise State Broncos o a la USC Trojans.
0: Gràcies, Jordi. En futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt us ho explicàvem ahir, salvant el dimarts al Barça, amb una remuntada èpica al Palau, igualant a 5 un partit que perdia 0-3 al descans i 1-4 després, per acabar guanyant els penals. Aquest impuls anímic també ha de servir per a que el trio de segon assalt, que juga, com dèiem avui, de nou al Palau Blaugrana. Escoltem a la prèvia a l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Pues después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
0: Un Javi Rodríguez que també destacava de nou la màgia del Palau, important també en aquest segon partit per anar a Múrcia amb un 2-0 i, per tant, amb match point.
4: Como entrenador seguro que es la primera, pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales y cuando el Palau rabia, eso se nota. Y nosotros lo notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. Y va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas. Tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest segon Pozo de Múrcia-Barça. Barça-Pozo Múrcia, de fet, el tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, ja a Múrcia. En ciclisme, tot a punt perquè demà comenci la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb protagonisme en la primera etapa de les 3 de la de demà a la zona del Maresme. Em sortiria arribada a Santa Susana, Ràdio Calella, Jordi Terma.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable.
6: La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susana pren protagonisme en la competició, ja que acollirà tant la sortida com l'arribada de la primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les dues màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta volta que es va presentar ahir a Mataró, amb els 5 mallots que han de portar les líders de les classificacions, la Mataró, que és localitat on sortirà la tercera i última etapa. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9a vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina.
7: La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Vollering.
5: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. S'iniciarà recorrent tota la carretera de la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se al parc del Montnegre i el Corredor. El Platfort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La sortida neutralitzada tindrà lloc des del camí de la Geganta. El control de firmes abans s'haurà fet a 9:45 i la sortida quan falti ben poc per les 11.
0: Gràcies, Oriol. En patinatge, avui s'ha presentat el Campionat de Catalunya de Lliure de Patinatge, on a la torre Josep Sánchez.
8: Primer, pel nivell dels competidors, amb medallistes al Campionat del Món com Héctor Díez, Arnau Pérez, Cira Bella o Paula Román. I segon, per l'ús de l'anomenada pista blanca, una superfície exclusiva, habitual en grans competicions internacionals i que s'utilitzarà per segona vegada en un Campionat de Catalunya Lliure. El president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, ha destacat l'ús d'aquesta pista durant la presentació del campionat que s'ha fet aquest matí.
9: És una pista que s'ha fet expressament per modalitat artístic, està feta a Itàlia, té les resines adequades perquè es patini en condicions, el que veurem la cap de setmana 27 o 28, serà un espectacle únic.
8: Els 62 participants en el campionat es distribuiran entre les 4 categories, masculí i femení, júnior o sènior. El divendres es faran els entrenaments oficials, dissabte hi haurà els disc curts i diumenge els llargs. José Luis Álvarez, responsable de patinatge artístic de la federació, assegura que hi haurà un gran ambient al pavelló Sant Jordi.
10: A nivell individual, evidentment, aquest és el campionat que arrossega més quantitat de gent, perquè ja no és els propis seguidors d'un club o d'uns patinadors determinats, sinó que aquí s'aplega gent que no té absolutament res a veure amb els patinadors que estaran participant.
8: Diumenge, dia 28 a la tarda, el campionat es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més amb l'actuació dels participants amb millor rànquing en cada una de les categories.
0: Gràcies, Josep. Això serà la setmana vinent, com dèiem, els 27 i 28 de juny, aquest campionat de Catalunya Lliure de Júnior i Sènior de patinatge artístic a Torredembarra. I a més coses, aquest dissabte se celebrarà a la Fondarella, al Pla d'Urgell, la primera trobada inclusiva de gimnàstica artística que reunirà uns 200 gimnastes. UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Les Terres de Lleida fan una nova passa endavant en inclusió, respecte i convivència amb el món de l'esport en general i el de gimnàstica artística en particular com a protagonista. Fondarella acollirà la primera edició de la trobada inclusiva on hi participaran 200 gimnastes procedents del FEDAC, el Club Gimnàstic Bellvís o Down Lleida. Maribel Moncusí, directora tècnica del FEDAC, destacava la necessitat d'organitzar esdeveniments d'aquest calibre i potenciar la pràctica de gimnàstica des de ben petits i trencar així barreres. L'escoltem.
12: No necessiten tant, amb tota la naturalitat del món, ells ho veuen normal i els altres també ho accepten amb normalitat. Vull dir, és bonic, eh? Si ho veieu, vull dir, nosaltres en tenim 4 actualment al club. Vull dir, pues ojalà, i són down, pues ojalà vingués un autista, ojalà, però clar, el gran problema és que no venen.
11: La trobada se celebrarà a la pista que hi ha al costat de l'escola de Fondarella i busca ser una pedra més en el camí de poder construir un pavelló inclusiu comarcal al municipi. L'alcalde de Fondarella, Xavier Costa, ho pressupostava tot plegat en uns 7 milions d'euros necessaris per tirar endavant aquest projecte i deia que es troben en un punt de veure de quina forma es podria arribar a aquest capital. Tornant a la trobada inclusiva, aquesta se celebrarà a Fondarella el dissabte a partir de 9:45 del matí amb un esmorzar. Per tot seguit, donar el tret de sortida a l'esdeveniment que s'allargarà fins al migdia.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar, un últim apunt. Tarragona acollirà aquest cap de setmana els i les millors karateques de l'Estat amb el Campionat d'Espanya que es disputarà a l'Anella Mediterrània, al Palau d'Esports Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
13: Prop de 1.300 karateques distribuïts en 277 equips procedents de totes les comunitats autònomes competiran en aquesta cita esportiva que arriba per primera vegada a Catalunya. La competició arrencarà divendres a les 5 de la tarda amb les proves tècniques i de paracarate. Dissabte serà el torn de les categories cadet, júnior, aleví, infantil i juvenil, mentre que diumenge es disputaran les categories sènior, considerades les més destacades del campionat. Antonio Moreno, president de la Federació Espanyola, ha expressat la seva satisfacció perquè el campionat arribi a Catalunya. I també s'hi ha referit Francisco Fiori, que ha animat els visitants a descobrir Tarragona.
14: Que todo el que venga a nuestra ciudad disfrute de la maravillosa ciudad que tenemos. Que tenemos un anfiteatro romano que tiene historia, pero este fin de semana el anfiteatro lo vamos a tener aquí y va a ser la historia moderna de Tarragona.
13: L'entrada al recinte serà gratuïta i totes les jornades es podran seguir en directe a través del canal de YouTube de la Real Federació Espanyola de Karate i de la plataforma La Liga Plus.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, divendres, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
3: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
4: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat de que aquesta empresa compleixi els terminis i està a condició sine qua non. Totes les famílies que arran de certs titulars alarmistes s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
5: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
3: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
2: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fons municipals, i va a elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes s'havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
7: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
6: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
8: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
9: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
6: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
8: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
6: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. secretària.
8: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
6: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
8: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
6: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
8: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
6: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
10: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
6: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catambòlia. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so Ival López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
12: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
7: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
12: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
6: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
8: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
6: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
9: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
13: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
14: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
15: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
14: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
16: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
17: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
16: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
15: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
14: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
15: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
19: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
14: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
21: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
20: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
22: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
23: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'abans del foc.
24: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava i contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
23: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
22: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
15: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
22: Tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
15: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
22: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
15: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
25: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero para la erradicació d'una forma segura i si hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguretat a la hora de retirarlo, seria més peligroso que deixar-lo on està.
15: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
18: Notícies en xarxa.
22: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys a la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
0: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
2: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
0: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
22: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
4: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
3: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
22: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
5: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
22: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
5: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
22: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
5: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per, posteriorment, anar fins al Parlament.
22: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Hey, El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
7: So when they wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
1: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
22: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
5: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
22: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
5: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
22: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
5: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
22: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
8: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
10: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
8: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
11: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
8: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell última la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
6: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que és que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
8: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Dani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
22: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau.
13: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
16: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
17: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
26: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleix els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
27: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics, i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
17: No tothom escolta els plenaris, ni molt menys tothom va a les reunions.
16: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fons municipals, i va a elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes s'havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma.
13: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
22: Bon dia, són 3:15.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
22: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
12: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
22: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
5: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
22: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
5: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
22: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
5: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
22: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
5: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
22: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
8: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
22: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
22: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
20: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé,

0: fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
5: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
4: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
3: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
6: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
8: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
7: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
6: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
3: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
9: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
10: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
9: Encara no se sap quantes persones

0: s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
5: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
4: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
2: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
6: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
7: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
6: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
2: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
2: Gairebé 3:45. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
8: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
9: Teníem clar que havíem d'apostar doncs, per poder doncs, fer doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat doncs, de poder doncs, ampliar doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
8: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
11: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
10: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
2: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
2: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
12: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però, paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
13: So when they... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
12: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial. Sobre el pecat original.
2: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
15: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
14: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Elles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
16: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
14: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
2: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transports amb l'actual responsable del TNC, a Carme Portacelli.
2: I ara és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
17: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
18: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important, aquestes finals. El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
17: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
19: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
17: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
20: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que és que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
17: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
20: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent, ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
17: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
21: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
22: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
23: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
24: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleix els terminis i està condició sine qua non. Totes les famílies que arran de certs titulars alarmistes s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
25: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
23: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
22: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Media la setmana passada, a partir de fons municipals, i va a elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes s'havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit, la Cruïlla amb Joan Prim i també les Cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma.
21: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte OMA el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
4: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
1: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant amb implicacions directes en l'esfera municipal. Martí Capçada.
9: El Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat la nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant del país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador.
0: Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer.
8: La competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: L'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi davant el menysteniment dels sindicats policials de Lloret de Mar, Jordi Prats Avalls.
10: La regidora de Seguretat de Palafolls, Susana Pla, ha respost amb contundència a les crítiques dels sindicats policials de Lloret de Mar, qui havien menystingut el sou i la tasca dels agents palafollencs durant les seves protestes laborals.
0: Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau.
11: Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de servei local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració.
0: I el memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala Malgrat, Ona Malgrat.
12: La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans.
0: Aquest és un dels titulars del dia, aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant, amb implicacions de fet directes en l'esfera municipal. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és, el Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa una creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació d'ahir, però el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, i per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre també ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec al cens municipal, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que ahir el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades, que equivalen a 2.490 tones. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
0: La Comissió de la Sanitat li porta al president Salvador Illa al Palau de la Generalitat un informe sobre els 3 anys de lluita. Sergi Ferrer, bona tarda.
8: Bona tarda. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Cotet, la Maria Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaca les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que, a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa, sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública, de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
5: Més qüestions. Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026, amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer, seguim amb tu.
8: Sí, la competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà precisament a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susanna pren protagonisme en la competició, ja que acollirà doncs, aquesta sortida i l'arribada d'aquesta primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les dues màximes categories del ciclisme femení mundial.
5: Gràcies. I precisament el tram de la N2 a Malgrat estarà tallada divendres a la tarda per aquesta Volta Ciclista Femenina, Ona Malgrat.
3: Així és, la previsió és que les ciclistes travessin Malgrat per la carretera Nacional 2 a partir de 5:45 de la tarda. Durant el pas de la cursa ciclista pel poble, no es podrà circular per la Nacional. La policia local informa que la Nacional 2 quedarà tallada al trànsit de vehicles des de les 5 de la tarda i fins a 6:45 del vespre. La policia restablirà diferents controls a diversos punts pròxims a la carretera. El servei de bus urbà també es veurà afectat per la competició esportiva a partir de 4:45 de la tarda, moment en el qual la cursa sortirà des de Santa Susanna en sentit Barcelona, es produiran restriccions en el servei de bus fins a Mataró. Per altra part, les línies de bus interurbanes patiran anul·lacions d'alguns serveis, ja que no podrà fer parada i circular per la carretera nacional.
5: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi davant el menysteniment dels sindicats policials de Lloret. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
10: Sí, bona tarda, Gemma. La regidora de Seguretat de Palafolls, Susana Pla, ha respost amb fermesa a les declaracions dels representants sindicals de la policia local de Lloret de Mar, que, com a argument de queixa i reivindicació en el seu litigi laboral amb el seu ajuntament, han afirmat que un agent d'una ciutat turística amb molta pressió no hauria de cobrar el mateix que un policia de Palafolls, menystenint així la tasca policial de pobles més petits o amb menys turisme. La polèmica s'ha originat quan el portaveu sindical Gabriel Romero ha utilitzat la comparativa salarial amb Palafolls arran del conflicte laboral que ha deixat Lloret sense servei policial durant el darrer cap de setmana. La regidora palafollenca ha expressat el seu malestar i sorpresa davant d'aquesta comparativa, destacant la desproporció entre les dues plantilles. Mentre Lloret compta amb 111 agents, Palafolls només en té 23. En la seva argumentació, la regidora ha subratllat que una policia petita ha d'atendre les mateixes emergències i té la mateixa responsabilitat que una de gran, amb el valor afegit que ho fa sense disposar de la mateixa estructura de suport i recursos. Per apel·lar a aquesta realitat, sovint és ignorada i caldria una reflexió profunda sobre el paper del cos policial en municipis amb menys població. Escoltem-la.
13: Doncs em sorprèn una mica que una policia de 111 policies es compari amb una policia de 23 policies. I per altra banda, doncs el que jo sempre m'he plantejat, no, i un cop coneguent com funcionen els col·lectius, és que amb una policia petita les emergències solen ser les mateixes que una policia gran. Per tant, potser caldria una reflexió en aquest sentit, i així ho hem elevat sempre que hem tingut l'oportunitat, tant a la Direcció General de la Policia com a la pròpia consellera, doncs que caldria regular totes aquestes, no, irregularitats, no, perquè al final una policia petita doncs té els mateixos serveis i la mateixa responsabilitat, tot i no tenir una estructura com una policia gran.
10: Segons la regidora, tot i respectar el dret a la reivindicació laboral dels agents de la Selva, el que no cal és desprestigiar una policia com la de Palafolls per fer valdre les seves demandes. La regidora palafollenca creu que cal reconèixer degudament la tasca i la pressió que també suporta les policies locals de municipis més petits i assegura haver elevat aquesta problemàtica doncs, a les policies més petites i la Direcció General de la Policia i la consellera d'Interior, la necessitat de regular aquestes desavantatges respecte a estructures més grans.
0: L'Aula d'Extensió Universitària de Calella celebra 15 anys de trajectòria. Sergi Ferrer.
8: L'entitat, que actualment es troba immersa en la seva 16a temporada, ha superat els 560 socis i ha organitzat més de 450 conferències des de la seva creació. La commemoració es va celebrar la setmana passada amb una trobada que va reunir 154 persones a la fàbrica Llobet Gurí de Calella i que va servir per reconèixer la fidelitat dels socis que han acompanyat el projecte al llarg dels anys. Durant l'acte es van lliurar diversos guardons. Els membres més veterans de l'entitat. Escoltem Lluís Barri, vicepresident de l'entitat.
14: Vam ser 154 persones, vol dir que vam estar molt bé, i vam aprofitar per donar guardons. Vam guardonar, primer de tot, a la gent que porten 15 anys, o que han portat fins ara 15 anys seguits. Amb nosaltres els hem donat un val perquè la temporada següent, la temporada que ve, no paguin la quota d'associat. Tenim 52 persones que han estat des del primer any fins a aquest.
8: A més de reconèixer les persones que han format part de l'aula des de la seva fundació, també es van distingir els socis que compleixen 10 anys a l'entitat amb un diploma signat per la Universitat Pompeu Fabra, institució que tutela acadèmicament l'aula, i amb un birret commemoratiu. L'entitat ofereix un programa estable de conferències sobre àmbits tan diversos com la història, la ciència, la salut, la literatura, l'art o l'actualitat. Tot i que bona part dels participants són persones jubilades, des de l'organització recorden que les activitats estan obertes a tothom, independentment de l'edat. Actualment, l'aula programa 32 conferències cada curs, seguint un calendari similar al d'un any acadèmic. Les sessions s'inicien a finals de setembre i s'allarguen fins al mes de juny. Amb més de 15 anys de trajectòria, l'Aula d'Extensió Universitària de Calella afronta el futur amb optimisme. La Junta actual considera que el projecte està plenament consolidat i confia que les noves generacions continuen donant-li continuïtat en els pròxims anys.
0: Parlem ara d'altres qüestions. El ple de Palafolls mostra el rebuig a la nova benzinera del carrer Passada. Jordi.
10: Sí, bona part del públic assistent ahir al ple ordinari del mes de juny a l'Ajuntament de Palafolls eren veïns afectats per la possible, instal·lació d'una benzinera a l'entrada del nostre municipi entre els carrers Passada i Ramon Turró. En el moment de precs i preguntes van demanar que els regidors es posicionessin sobre aquest projecte i un a un van, doncs, tots els regidors van mostrar-se en contra de la benzinera al centre, però amb matisos. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tornar a posicionar-se contra la benzinera, però va explicar que l'Ajuntament ha de continuar amb els processos legals establerts i que el plantejament actual permet la venda al detall, també de combustible, en aquest espai. Tot i això, l'alcalde apela al consens per arribar a trobar una solució que afavoreixi a tots els implicats. Tots els regidors del Partit Socialista van mostrar el seu desacord amb la nova benzinera, que seria la sisena al nostre municipi. La seva portaveu, per exemple, Rosa García, explicava que han fet al·legacions al projecte presentat. Mònica Armada, de Palafolls Som, rebutja igualment la idea d'una benzinera a l'entrada del poble, però lamenta que fa 2 anys que s'està tramitant i que ara ja és difícil aturar aquest projecte. Recorda que aturar el projecte podria suposar un problema legal al consistori. La regidora no adscrita Dolors Agüera no comparteix la ubicació de la nova estació de servei, però també apunta la necessitat de sopesar les repercussions legals si finalment no es deixa fer la benzinera en un espai permès. Martí Victòria creu que s'han perdut 2 anys en la lluita per evitar la instal·lació d'aquesta benzinera. Els veïns van demanar a l'Ajuntament que es revisés el plantejament per evitar futurs conflictes entre veïns i activitats econòmiques molestes, però permeses com les que viuen ara els residents de l'entrada del poble.
0: Gràcies. I Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau, bona tarda.
11: Bona tarda. Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, així com nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar als establiments el nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, omplenant el formulari que s'adjunta en la comunicació que es pot trobar a la web de l'Ajuntament. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui combinar de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent al municipi. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada, amb l'objectiu de millorar la coordinació, la difusió d'informació d'interès en el sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat als establiments del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
5: I Llavaneres reforça la prevenció d'incendis amb un nou vehicle per l'ADF, amb Martí Capçada.
9: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha incorporat un nou vehicle destinat exclusivament a les tasques de prevenció d'incendis forestals. La iniciativa forma part de les actuacions que el consistori desenvolupa al llarg de l'any per reduir el risc d'incendi i millorar la vigilància dels espais naturals del municipi. Aquest dimarts, l'alcalde de Llavaneres, Àlex Neira, i la regidora de Medi Ambient, Àngel Solà, han formalitzat la cessió del vehicle a l'ADF Serralada de Montal amb la signatura d'un conveni amb el cap operatiu de l'entitat, Josep Bertran. L'acord reforça la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació en matèria de prevenció i vigilància forestal. El nou vehicle és un Ford Ranger XLT de doble cabina valorat en més de 42.000 euros. La compra ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Barcelona. El totterreny permetrà millorar les tasques de vigilància, manteniment i actuació preventiva que es duen a terme habitualment en zones boscoses i espais naturals del terme municipal. Aquesta adquisició se suma a altres actuacions incloses dins del Pla de Prevenció d'Incendis, com ara el desbrossament de franges de protecció, el manteniment de camins forestals i el control de parcel·les per garantir el compliment de la normativa vigent.
5: I Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Marc Treserres.
15: Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. Malgrat un inici de temporada, ha humitat els boscos i que ha deixat doncs, una certa calma gràcies a aquestes pluges de la tardor i la primavera, que és un escenari més positiu que en els darrers anys, l'arribada de les altes temperatures aquestes últimes setmanes i la sequedat del combustible fi, com herbes i vegetació baixa, encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu, doncs, és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar fins als 18 efectius. Segons ha explicat el portaveu dels bombers, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i també dels camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat i ara són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resistents mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal i pagesa. Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa, per tant, en el primer avís, és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions.
5: Més temes. L'Ajuntament de Canet demana millores per l'Institut Sonsimora. Dani.
11: Sí, l'objectiu és establir un circuit d'actuació que vinculi departament, ajuntament i centre educatiu de cara a la resolució d'incidències i problemàtiques del centre RAN que fa 13 anys que està en barracons. S'han posat sobre la taula diverses incidències que hi ha al centre, com ara filtracions, problemes del sostre o de subministrament elèctric en alguns mòduls. Es farà un seguiment d'una de les incidències i la comunicació es farà de manera més rigorosa. D'altra banda, no s'instal·laran nous mòduls de cara al curs vinent i el manteniment ordinari dels mòduls correspon al centre i els problemes estructurals se'n farà càrrec al departament. També s'ha aconseguit el compromís del departament per millorar els sistemes d'aire condicionat dels dos instituts públics de Canet.

0: Caldes d'Estrac estrena el Laboratori Escènic, un nou casal d'estiu artístic per a joves. Martí.
1: Doncs sí, Caldes d'Estrac ha posat en marxa el Laboratori Escènic, una nova proposta educativa, cultural i de lleure destinada a adolescents entre 12 i 17 anys. L'activitat es desenvoluparà del 7 al 30 de juliol a la Fabriqueta i oferirà als participants un espai per descobrir i experimentar amb diferents disciplines de les arts escèniques contemporànies. El casal es farà els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia i estarà dirigit per al professional de les arts escèniques escèniques, Xènia Olivella. Al llarg de 4 setmanes, els joves treballaran disciplines com el teatre físic, el clown, la dansa butoh, la improvisació, els viewpoints i la composició escènica, combinant també la creació artística amb el desenvolupament personal i la convivència. Més enllà d'un casal de teatre convencional, el Laboratori Escènic es planteja com un espai d'investigació i creació col·lectiva, on el procés creatiu tindrà un paper central. El projecte culminarà amb la creació d'una peça escènica o performance construïda a partir de les idees, inquietuds i interessos dels mateixos participants. La iniciativa busca fomentar la comunicació, la creativitat, l'autoestima i el treball en equip a través de les arts escèniques. Les places són limitades a un màxim de 12 participants per garantir una experiència propera i de qualitat.
0: I ja estan obertes les inscripcions per una formació per a joves auxiliars de paleta a Tordera. Marc.
2: Així és, el consistori, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida, com dèiem, al jovent tordarenc. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals específic per al sector. Aquesta formació representa, més, una oportunitat única perquè els joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquireixin coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
3: En principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
2: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: I en esports, el Memorial Pere Jiménez tornarà a ser l'eix central de la festa de futbol sala a Malgrat. Ona, Malgrat.
4: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal Malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte, més, inclourà dos triangulars de categories prebenjamí i benjamí, una proposta amb la qual es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants.
5: La pedra angular, efectivament, és el Memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells. No és competició, és simplement desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
4: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que qui va dedicat a aquesta jornada, Pere Jiménez, continua molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada d'amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions.
6: Van començar només jugant els amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem amb totes les generacions i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat.
4: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans Indústria Santa Coloma, l'associació veterans del futbol sala del Futbol Club Barcelona i el mateix futsal Malgrat. La programació es completarà amb una paella de popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares i mares i entrenadors.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat. Una estabilitat que, com a molt, ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix, que bufarà de mar cap a terra avui, i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
0: Molt bé, doncs després d'escoltar la previsió del temps, com sempre, farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb en Sergio Lorenzo per parlar de la festa argentina que se celebra aquest diumenge a Premià de Mar. Avui també, com cada dijous, secció de moda amb la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui repassarem doncs, les tendències que arriben amb força aquest estiu. I també parlarem amb en Gerard Xalabarder, que és el creador d'una aplicació mòbil per llogar piscines. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: L'anàlisi feta a la planta de tractament de residus de Mataró ha detectat que gran part de la brossa de la fracció resta conté residus reciclables, especialment matèria orgànica, roba i envasos. Els experts recorden que el contenidor gris només hauria de servir per als residus que no es poden reciclar. Quan es barregen materials que sí que tenen un contenidor específic, es dificulta el reciclatge, augmenten els costos del tractament i es redueix la qualitat dels materials recuperats. Un recordatori que separar bé els residus a casa continua sent clau per cuidar el medi ambient i que, degut a aquest estudi que s'ha fet a Mataró, Gemma, doncs sembla que el tema del reciclatge el tornem a tenir sobre la taula.
1: Uh-huh. En clau internacional, què és notícia?
0: Doncs el debat sobre l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels menors sembla que torna a ser la protagonista, Gemma, ja que a Itàlia una família ha decidit emprendre accions legals contra TikTok i Meta després de la mort de la seva filla de 12 anys, que es va suïcidar malauradament l'any 2024. La mare assegura que en només 6 mesos va veure com la seva filla canviava profundament i creu que l'algoritme de les plataformes li mostrava continguts cada vegada més relacionats amb la tristesa, la solitud i l'autolació. El cas ha generat un intens debat a les xarxes i als mitjans sobre la necessitat de reforçar la protecció dels menors a internet i controlar millor els continguts als quals hi poden tenir accés.
1: Un debat, que està a l'ordre del dia. I el tema curiós, què tenim?
0: Doncs una notícia barra curiositat, que la veritat és que l'he vist avui al matí i és que no donava crèdit. Ja que sabíeu que una de les claus de la construcció de les torres centrals de la Sagrada Família és, atenció, la cola, és a dir, l'octite de tota la vida. Uh-huh. I sembla impossible, però és així. S'aguanten en gran part gràcies a l'octite, ja que els responsables del temple han revelat que s'han utilitzat fins a 24 tonelades d'un adhesiu especial de la marca Loctite per unir la pedra i l'acer de les 6 grans torres centrals de la basílica. En total, aquesta cola ha servit per enganxar 826 panells prefabricats, entre ells els de la Torre de Jesús. Segons els responsables de l'obra, aquest sistema ha permès accelerar els treballs fins a 10 vegades més i estalviar dècades de construcció. L'adhesiu, creat especialment per al projecte, s'aplica en estat líquid perquè s'adapti perfectament a les superfícies i, un cop solidificat, converteix les peces en una estructura única i molt resistent. Un secret d'enginyeria que ajuda a fer realitat una de les obres més emblemàtiques del món.
1: Molt bé, Martí, perfecte. Doncs ja coneixem avui què és notícia, així que el que ens falta és repassar la pregunta del dia. Tu mateix, què estem preguntant avui?
0: Doncs com que us hem dit aquesta curiositat sobre la Sagrada Família i també degut a la visita del Papa i els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, doncs ha tornat a sortir molt a la llum aquesta gran obra que té el nostre país. Volem preguntar als nostres oients si creieu que finalment, bueno, encara li queden unes últimes pinzellades, però si ha acabat complint les expectatives que hi havia sobre la Sagrada Família, ja que portem anys i panys de construcció, doncs si finalment les ha complert o no, aquestes expectatives. Podreu votar amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials, Gemma.
1: Molt bé. Martí, tu que ets a Barcelona, has vist la Sagrada Família per dins?
0: Doncs mira, és una cosa que fa molts mesos que amb els meus pares ho diem, que hi volem anar, perquè està clar que com que és un edifici en construcció, cada cop és més espectacular. Però hi vaig anar un cop fa molt de temps, farà potser 10 anys o així, i ara m'agradaria tornar-hi, però hi hauria d'anar, la veritat.
1: Molt bé, jo de fet també fa uns anys que no hi vaig, així que mira, és una bona excursió, aquesta.
0: Home, per favor, o sigui, la Sagrada Família és que et diria que també era una altra possible pregunta del dia, de si creieu que serà l'edifici o la construcció més espectacular del món, et diria, a nivell de complexitat, de detall i de tot, és que és una cosa mai vista, o sigui, bueno, impacta molt si la vas a veure.
1: Molt bé, Martí, doncs gràcies com sempre i de seguida ens tornem a escoltar. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I amb l'arribada de l'estiu, són moltes les biblioteques a la comarca que se sumen al projecte Estiu Lector. Com a exemple, avui en parlem des de la Biblioteca de Palafolls. Jordi Pratsavalls, tot teu aquest espai.
1: Ja fa més de 5 anys que la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Enric Miralles, organitza diferents edicions per l'estiu del Guanyem un Estiu Lector. Una proposta que aquest estiu continua a la biblioteca del nostre municipi i avui en volem parlar amb la seva directora, Anna Miralles. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlàvem d'aquesta campanya d'Estiu Lector que un any més torna a la Biblioteca de Palafolls.
2: Sí, com bé dius, ja portem molts anys adherint-nos a aquesta campanya que organitza fins fa poc la Fundació Bofill, que actualment ha canviat el nom i es diu Equitat.org, perquè trobem que és una campanya molt interessant, no? Perquè el foment de la lectura ha de durar tot l'any i no pot ser que els mesos d'estiu no trobem temps per dedicar una mica a la lectura, perquè més la vessant aquesta més... De lúdica, no? Que no és només llegir per estudiar, sinó per passar-ho bé i distreure'ns.
1: I en què consisteix aquest Estiu Lector? Fes-nos en 5 cèntims, en plan general. Després, si vols, ja entrarem en els detalls. Però quin és l'objectiu, per exemple, d'aquest tipus de campanyes, Anna?
2: L'objectiu és aquest, no? Perquè això que et deia, hi ha moltes famílies doncs, que durant l'estiu els llibres no són els protagonistes, no formen part del dia a dia. Llavors és per crear aquest hàbit lector, perquè els nanos no es despengin, no? Perquè està comprovat que els nens que no llegeixen durant l'estiu poden acumular com un retard una altra vegada, un retrocés de 2 o 3 mesos d'aprenentatge, no? Llavors, clar, creiem que és bàsic fomentar-ho des de la biblioteca. I consisteix en res, en proposar... S'entreguen uns kits lectors per motivar una mica a fer aquestes lectures i el compromís dels nanos és de fer 3 lectures al llarg de l'estiu. Lectures que poden ser, no? Des de nosaltres farem unes propostes. El dia 22 de juny, quan ens trobem a les 6 de la tarda, servirà doncs, per conèixer-nos, explicar una mica més en què consisteix entregar aquests kits lectors i, a més, nosaltres proposarem 3 lectures sorpresa, que és el que et deia, que és totalment flexible, que qui ja les hagi llegit o que no els hi agradi el que els ha tocat, doncs poden canviar-ho perquè, per sort, a la biblioteca tenim molta oferta de llibres, no?
1: Sí que és veritat que aquestes 3 propostes que vosaltres formuleu d'inici, com dèiem, aquest petit lot, no?, que ja feu perquè els més menuts doncs, llegeixin de cara a l'estiu, és tan sols una suggerència. I sempre intenteu, d'alguna manera, entenc que hi hagi tipus de lectura de tot tipus.
2: Sí.
1: Parlem de còmics, parlem de novel·la curta, sempre, òbviament, adequat a la seva edat, no, Anna?
2: Sí. A més, com la campanya és per alumnes que hagin acabat 3er, 4er o 5er de primària, també diferenciem, no?, el que són llibres de gomet vermell, que en diem nosaltres, que són de 7 a 10 anys, i llibres de gomet verd, que són a partir d'11. Llavors, bueno, hi ha diferents nivells, i dins de cada lot, això hem intentat buscar... No? Una mica d'extensions diferents, no tots llibres així totxos, no? Perquè potser s'espanten una mica i perquè puguin variar també, no? Perquè estils n'hi ha molts i gèneres també i per què no experimentar-los tots una mica.
1: A partir d'aquí, no me n'oblido, el 22, el pròxim dilluns, és quan es dona el tret de sortida d'aquesta nova edició de l'Estiu Lector. Ho farem amb una bona proposta que ara m'explicaràs, però si seguim amb la intenció d'aquest Estiu Lector, suposo que en aquest cas tenen els més menuts, 2 mesos i mig per poder llegir aquests llibres, perquè després crec que de cara al setembre us torneu a reunir tots per poder comprovar, deixa'm dir-ho entre cometes, i d'alguna manera doncs, otorgar els premis d'aquest Estiu Lector. No?
2: Sí. Sí, nosaltres ens trobem el 22 de juny i després al setembre, que encara no tenim la data, però sempre acostumem a fer-ho quan ja ha arrencat el curs escolar, ens tornem a trobar i ens porten aquest carnet de viatge lector que hem entregat el dia 22, omplert amb les lectures. I llavors, quan veiem que s'han fet les 3 lectures i el carnet està omplert, donem un obsequi de recompensa, no?
1: Ho has aconseguit?
2: Superlector, exacte. Sí.
1: De fet, ens has portat avui un exemple d'aquest carnet, que la veritat és que és molt xulo, perquè a part, òbviament, de que hi hagi doncs, això, 4 preguntes com molt bàsiques dels llibres que s'han llegit i per poder després segellar, que entenc que han de venir a segellar-ho a la biblioteca, és a dir, quan llegeixin un llibre han de venir a la biblioteca perquè els hi poseu el segell o com va?
2: No, cal. Al setembre, quan ens trobem, és això, nosaltres ho comprovarem i llavors ja... Ja està, no hem de fer res més.
1: El que dèiem, hi ha quatre preguntes bàsiques del llibre que s'ha llegit, per si l'hem entès, per si ens ha agradat, no ens ha agradat, vaja, una miqueta d'opinió també, però hi ha moltes altres més coses. Per exemple, hi ha diferents jocs que, per exemple, a través d'un codi QR podem accedir i passar un bon estiu. Vaja, altres propostes. Per tant, el carnet també és ben complert, Anna.
2: Sí, és ben complert, i fins i tot al final hi ha com un QR que ens porta a diferents recomanacions lectores, que també, no?, és un complement que està molt bé.
1: Tots aquells alumnes, perquè no sé si ho hem dit, però estem parlant d'alumnes de tercer, quart i cinquè de primària?
2: Sí, que hagin acabat tercer, quart o cinquè.
1: Necessiten fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ens presentem el dilluns ja i aquí a partir d'aquí comença tot?
2: Millor si fan la inscripció prèvia, perquè així doncs podem calcular. Ara ja tenim uns quants inscrits, però també hem portat uns flyers informatius pal que hem entregat a les escoles per veure si així ho poden fer arribar a totes les famílies. I quants més siguem, molt millor, no?
1: Com dèiem, ja fa més de 5 anys que la Biblioteca Enric Miralles s'adhereix a aquest projecte aproximadament, i segons la teva experiència, Anna, quants alumnes poden participar d'aquest estiu lector?
2: Bueno, normalment ens movem per una mitjana de 30 alumnes, més
1: o
2: menys.
1: Sí. Sí, que d'alguna manera
2: no tots,
1: també...
2: També he de dir que no tots assoleixen el repte.
1: S'ha de tenir ganes, també.
2: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera, home, l'estiu a vegades també desconnectem una miqueta, no? I fa que d'alguna manera doncs aquestes lectures quedin una miqueta més apartades. Però vaja, hi ha aquest repte que llença la biblioteca i el projecte L'Èxit, que dèiem, el dia 22 es presenta a la biblioteca. A partir de quina hora?
2: A les 6 de la tarda.
1: Conjuntament amb una activitat que també és ben interessant, no, Anna?
2: Sí, hem triat una activitat. Normalment sempre aquesta entrega de kits l'acompanyem amb una activitat externa, i en aquest cas la companyia Grada Sorra ens ofereix una proposta que es diu Escull la teva aventura, que com a molts ja ens transportarà aquells llibres, no?, que teníem quan érem petits, que fins i tot encara n'hi ha ara a la biblioteca, on vas llegint, no?, i pots anar triant el camí que creguis més convenient, i així la història doncs té diferents camins, finals, no? Llavors es tracta una mica d'això, que entre tots escriurem una història, pensarem uns personatges, una narració, i llavors ho posarem per escrit i valorarem, no?, que si tirem per aquí doncs poden passar unes coses, si tirem per l'altre camí unes altres. Creiem que és una activitat molt divertida, no?, a l'hora que llegim, que escrivim, també pensem, no?, i imaginem, i molt complerta. I a més, també utilitzarem la IA, que vam estar dubtant, no? L'introduïm, no la introduïm, però creiem que és una...
1: L'etern dilema, no?, suposo, sobre la intel·ligència artificial, de com l'utilitzem.
2: Exacte, però creiem que és una manera molt pedagògica d'utilitzar-la, no? Perquè, bueno, primer que tenim una persona que controlarà i podrem veure els beneficis que té, que en certa manera, ben utilitzat, doncs també ens ajuda molt.
1: El benefici de la intel·ligència artificial, en aquest cas, en format educatiu, que en aquest cas, òbviament, també té coses bones. Jo ara t'escoltava i pensava en aquells llibres que a mi m'encantaven, de quan era petit, del Triar la teva aventura, no? No sé si encara existeixen, si en teniu alguna a la biblioteca, però escolta, quin records d'infància.
2: I tant. Sí. Per això, quan vaig veure aquesta activitat, dic, ostres, mira, és molt divertit, perquè són llibres, no?, que... Bueno, molt fàcils de llegir i molt interessants, i que té molts recursos, no? Li pots treure molt el suc.
1: Ja que hem passat per sobre d'aquesta activitat d'estiu que prepara la biblioteca, deixa'm preguntar-te, Anna, més o menys, la biblioteca, quina pauta seguireu, més que res, per estar informats? Quins horaris, quines propostes de cara al pròxim juliol i agost? Com ho gestioneu a la biblioteca?
2: La biblioteca no tanca a l'estiu, només tanca els dies festius al poble, no?, que són el 25 d'agost i el 8 de setembre. I a partir d'aquesta setmana, el dia 20 i fins al 10 de setembre, comencem l'horari d'estiu, que l'única afectació és que els dissabtes estarà tancat. Però de dilluns a divendres seguirem oberts totes les tardes de 4 a 8 de la tarda, i els matins de 10 a 2 quarts de 2.
1: Servei de préstec, tot igual, no? Com ho coneixem.
2: Sí, tot al 100%. Inclús a la piscina, en principi, hi haurà la secció també amb revistes i llibrets per qui vagi a la piscina pugui complementar-ho doncs amb les lectures.
1: No tindrem excusa, doncs, per compartir un bon llibre, una bona història, o encara que sigui doncs allò, una revista, no?, per llegir un article, sigui com sigui, fomentar la lectura, que és una de les vostres missions principals, des de la mateixa biblioteca, i com sempre acostant doncs aquestes petites o grans lectures també a l'estiu a la gent que us acompanyi.
2: Sí, i també recordar, per qui vulgui, no?, perquè diu, ui, me'n vaig de vacances i el llibre pesa molt, no m'hi cap a la maleta. Doncs no, també tenim una altra via per aquestes persones, i és l'aplicació Biblio Digital, que està vinculada al carnet de la biblioteca, i des d'allà es poden descarregar llibres electrònics, revistes, guies de viatge, i és superpràctica i la recomano moltíssim.
1: No pareu d'organitzar coses, eh? Recordo que fa poc també parlàvem de les aules de nocturnes d'estudi, també per tots aquells estudiants que tenien doncs, aquestes proves de selectivitat que ja han passat, aquestes propostes de poder estudiar en un lloc més tranquil. Per tant, en aquest cas, doncs, de cara a l'estiu, sapigueu doncs, que l'horari ja a partir de la setmana que ve de la biblioteca serà aquest. L'única modificació important, podríem dir, que és que els dissabtes no obriu, però en aquest cas, si accediu, per exemple, a la piscina municipal del nostre municipi, tindreu aquesta secció de bibliopiscina i, com sempre, escolta, l'estiu no és el mateix sense una bona lectura. Allà en vulgueu, a platja, a piscina, us l'emporteu de vacances mentre esperem el tren, l'avió o anem amb cotxe. És igual, però, com sempre, deixa't aportar doncs, d'alguna d'aquestes aventures que podem tenir en servei de préstec a la biblioteca del nostre municipi. Aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda, comença una nova proposta de l'estiu lector. Guanyem un estiu lector. Més de 5 anys ja organitzat per la biblioteca del nostre municipi i aquest any també hi tornem. Anna Miralles, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs? Bueno, és que tenim un petit problema.
3: Bona tarda, Gemma Paletti. Ara no molt bé, i tu?
0: Li caurà una bronca. Home, tampoc bronca, no? Però sí que li direm a Marc Treserres que clar, que avui ens ha deixat l'espai buit, no? Però vaja, en 30 segons hem fet un treball d'investigació. Sort que estem al dia i, per tant, doncs avui felicitem a quin famós o a quina persona famosa.
3: No, home, no, bronca. Mira, tots tenim un descuit. Pobre Marc, una abraçada des d'aquí. Doncs sí, Gemma, mira, hem estat aquí fent una recerca intensiva i avui és l'aniversari de la famosíssima cantant italiana anomenada anomenada Raffaella Carrà.
0: Molt bé, que té unes cançons, per exemple, la de La Fiesta. Te'n recordes de la cançó?
3: Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
0: Sí.
3: No era aquesta. I la de Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Exacte, aquí la tenim. Va, escoltem-la una mica.
3: A veure, pugem-la.

0: No sé si aquesta és la de la fiesta. És la de la fiesta? Clar, jo em sembla
1: no, diria,
0: el tros aquest... més famós, però aquesta...
1: Ai, ah, sí, ara, ara!
0: Molt bé, i avui...
1: Home, un
0: és un
1: mite,
0: eh? Sí, sí, és una llegenda, la Rafaela Carrà. Avui també és el Dia Mundial de...
1: Doncs avui és el Dia Mundial d'una cosa que és el meu menjar preferit, Gemma. I t'ho faria endevinar, però com que tens el guió aquí al davant, ja ho dic directament. Avui és el Dia Mundial del sushi.
0: Que bo, m'encanta el sushi.
1: Oh, sí, sí. La veritat és que és d'aquests aliments que s'han com posat de moda en qüestió de pocs anys, però és que el trobo, no saps com disfruto quan vaig amb els amics o amb qualsevol companyia, amb la parella o amb qui sigui, a un bufet de sushi. O sigui, et diria que és de la meva activitat preferida.
0: Uh-huh. A mi també m'agrada molt, eh? El que passa és que els bufets, sí, m'agraden, però m'agrada més el típic restaurant així, saps? Que va a la carta.
1: Ah, bueno, clar, però, home, jo si m'ho fas, si m'ho pagues tu, Gemma, jo també prefereixo anar a un restaurant de carta. El que passa és que el meu nivell adquisitiu arriba, de moment, al bufet. Llavors, mira, si ho patem molt amb l'Ona Maresma, ja em començaré a plantejar anar a algun restaurant de carta.
0: Molt bé, i avui també doncs, feia anys un cantant molt, molt famós a qui avui dedicarem l'efemèride musical.
1: Sí, i és que fa 84 anys el cantant de l'integrant, un dels quatre integrants del grup Beatles, el Paul McCartney, que el nostre company, en Sergi Ferrer, no sé si ens està escoltant, però ens en farà 5 cèntims. No, no l'he consultat, si en té idea, però confio tan cegament amb les seves dots musicals que estic segur que serà així.
2: No, home, baixista imprescindible de Beatles, va ser un dels impulsors també del Mellotron, que és el futur sintetitzador que tots fan servir avui en dia, o sigui, sense els Beatles, sense Paul McCartney, no estaríem escoltant la música que estem escoltant ara. Després va ser integrant de Wings, de fet els escoltem de fons, Wings, una banda que va formar amb la seva dona, la Linda McCartney, o sigui que Paul McCartney, des d'aquí, un petó ben gran, ets meravellós.
1: Sergi, amb qui ens quedem? Amb Paul McCartney o amb Rafaela Carrà?
2: Paul McCartney, la pregunta, Martí, Paul McCartney, sens dubte.
1: La pregunta ofèn, no?
0: Doncs jo em quedo amb la Rafaela, eh?
1: Mira, pues vinga, per gustos colors.
2: Qui sigui.
0: Molt bé, companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
1: Fins ara. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui anem fins al municipi de Canet amb l'ajuda d'un article al diari El Punt d'un 18 de juny, però de l'any 1985. Aquest, de fet, n'era el titular. Canet ja té a punt el projecte per rehabilitar l'Ateneu. L'Ajuntament de Canet ja tenia aquell estiu a punt el projecte de restauració i rehabilitació de l'edifici de l'antic Ateneu, obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que datava de l'any 1887. El projecte elaborat amb ordinador era obra de l'arquitecte Antoni Padullas i Rosell. A l'edifici, un cop restaurat, s'hi havia d'ubicar la Casa de la Vila i també contemplava habilitar sales i dependències per poder-hi celebrar doncs, tot tipus d'actes culturals. L'alcalde de Canet, llavors Antoni Cruanyes, presentava de manera oficial el projecte de restauració i rehabilitació de l'antic Ateneu, un nou projecte que constava de dues fases. Una primera en la qual es tenia cura de la restauració de la part externa de l'edifici, tot conservant el disseny primitiu, i una segona fase, que era la més complexa i tenia pressupostats uns 34 milions de pessetes. El nou edifici, un cop acabat, constaria de dues plantes principals, un aparcament subterrani i una coberta destinada a l'elaboració i conservació dels materials escènics. També s'hi faria, segons el projecte, un teatre amb capacitat per a més de 200 persones, amb la possibilitat d'ampliar-se a 400, ja que es faria una separació que seria mòbil. Aquestes dependències estaven previstes per fer-hi tot tipus d'actes culturals i espectacles, des de projeccions de cinema, teatre, balls populars o recitals. Es podria disposar d'un escenari de 11,5 metres quadrats.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies. Fins ara.
5: Gràcies.

0: I l'estiu és sinònim de noves tendències i de peces que tornen amb força als carrers, a les xarxes socials i també als aparadors. I avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja coneixeu bé, repassem algunes de les tendències que més estan marcant aquesta temporada d'estiu. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb calor, com tothom.
0: Sí, fa calor, eh?
1: Sí.
0: Bé,
1: és horrible.
0: És horrible, no. I a més diuen que aquest cap de setmana farà més calor.
1: Sí, el que passa que, bueno, jo tinc plan xulo i estic més igual, que faci la calor que vulgui.
0: Ah, molt bé.
1: Em fa molt temps. Me'n vaig veure els Love of Lesbian a la platja.
0: Ah, que guai, a on?
1: I em fa una il·lusió a l'Estartit.
0: Ah, que xulo, molt bé, molt bé.
1: Sí, és a l'Itaca, al Festi, me'n vaig
0: sí,
1: a Festi.
0: Sí, molt bé, perfecte, molt bé, doncs que t'ho passis sí. Molt bé. Judit, veure, parlem de tendències. Si haguéssim de resumir la moda d'aquest estiu, quines serien?
1: Doncs mira, una que, bueno, que ja hem comentat tu i jo fa una estona, que fem les trampetes, no trampetes, el crochet, que sí. El crochet és veritat que està... De fet, jo penso que va venir fa uns 4 o 5 anys i no ha marxat ja, eh?
0: Ja.
1: S'ha quedat molt i l'estiu va tornant. T'hi fixes, a la primera va venir en forma de bossa per anar a la platja, que venia com una bossa que era una reixa que la feien de crochet, i després ja es va passar als tops. Ara he vist molts vestits.
0: Sí.
1: Tipus per anar així amb el cruixet més gordet, més grosset, que potser pots portar el biquini sota i es veu més transparent, o més llarg, però el cruixet sí, i amb faldilla i tot, eh? Ahir sí. Vaig fotografiar una faldilla superbonica de cruixet.
0: És una tendència xula, eh?
1: Sí.
0: També
1: sí,
0: tenim
1: sí, sí.
0: Els pantalons que són com bombatxos.
1: Ai, sí.
0: S'han posat molt de moda, eh?
1: Sí, i realment era una cosa com quan ho vaig veure el primer cos vaig dir però és que ara m'agraden molt. Els trobo molt xulos, donen moviment, donen joc a l'hora de vestir-te, si tu saps combinar bé, donen molt de joc.
0: Clar.
1: Si portes amb una bambeta o amb una sandàlia, o no sé, poden quedar molt xulos.
0: Com bé comentes, donen moviment perquè són com voluminosos. Clar, la part
1: exacte.
0: De dalt, per compensar una mica aquest volum, quina seria la millor opció?
1: Jo penso que sempre hem de tirar, hem de mostrar la nostra forma, la nostra silueta. Llavors, clar, si tu portes un pantaló bombatxo, et marca la cintura i et marca després ja la part fins als turmells no veus res. És que et fa un volum que potser tu no tens, no? Llavors, el que s'ha de notar és com ets tu. Llavors, si vols, doncs un top de tirants, per exemple, una miqueta més senyideta a cos, i es marca la silueta i ja s'entén que portes un pantaló que va amb 1.000 metres de roba, perquè al final els bombatxos porten molta tela, però quan portes una faldilla, aquestes EVC que són tan, que tenen camines i es mouen, és perquè porten molta roba, molts metres de roba, no? I jo penso que has d'anar amb algú senyideta dalt. Clar, tu imagina't si poses un pantaló bombatxo i a sobre et poses una brusa una miqueta oversize o alguna cosa així, és que se't veuria enorme.
0: Clar. Clar.
1: Sense ser-ho, eh? Vull dir que...
0: Massa ample, tot plegat.
1: Sí, jo penso que s'ha de definir una miqueta la silueta, amb algun toc, doncs això. I llavors, clar, si li vols donar canya, perquè aquests pantalons a la nit te'ls pots posar, si són negres, per exemple, un color així, te'ls poses amb una sandàlia de taló i un top així bonic, així una mica brilli o de tirantets, i vas amb un lucazo, eh?
0: Una altra tendència que també ens ha arribat és que ara està de moda posar-se vestit amb pantalons, o sigui, el vestit a sobre.
1: Sí, és veritat. Ho he vist a molts aparadors, eh? A molts.
0: Sí.
1: És igual, ho he vist, i queda superxulo. Poses, igual un vestit de la crua que és supersenyit de colorint, xins així de tirant, supermono, així tipus lencero, però amb molta forma, i de cop i volta sota un texà ample. Amb cama ample, un flare, dius, hola. I realment dona un rotllo, eh? Clar, ara venint-nos una onada de calor, no sé fins a quin punt, eh?
0: Clar, massa
1: però, rava. Però dona molt de joc, això. També? És divertit.
0: Sí, sí. No, és que també són coses que són poc habituals, no? Perquè, com bé comentes, el crochet ja l'hem viscut, no? Ha tingut les seves èpoques, però, clar, això de posar-se el vestit amb els pantalons a sota és com el layering, no? Allò de posar-se capes també està molt en tendència.
1: Però tu fixa't que anem d'una punta a l'altra, d'un extrem a l'altre. Es duien en shorts i minis minúsculs que semblen cinturons.
0: Sí.
1: O un tipus de calça que deien gran pantaló. Uns mini pants, i ara vas amb un pantaló i un vestit a sobre.
0: Sí. Anem d'extrem a extrem.
1: D'extrem a extrem. És com, vale, perfecte, m'agrada tot, però, sisplau, una miqueta de seny.
0: El vestit llancer, Judit, aquest vestit que sembla per anar a dormir, però que molta gent se'l posa per anar al carrer, perquè, vaja, està en tendència.
1: Estic super a favor d'aquesta roba. Fa com 6 o 7 anys que va sortir la primera, que va ser com, wow, que es començava a portar un tipus baby doll, així uns vestits, semblant de nina d'encaje, i eren uns vestits d'així de blonda, perdó, que m'ha sortit en castellà, i així per sobre el genoll i tal, i eren boníssims, i ja em vaig pillar un en aquell moment, que era bastant més joveneta jo, i ara els porto llargs. He de dir que és una de les peces que me la poso a l'hivern, me la poso a l'estiu, queda bé, perquè te la pots posar, depèn del moment, amb una cosa o amb una altra, i és molt versàtil, és una peça molt versàtil. N'hi ha uns que a mi m'agraden molt, que m'agraden molt els que arriben fins als turmells. Els llancers, que són molt... És una tela que és una miqueta més gruixuda que no la pas d'anar a dormir, imiten el setinat i tot, fan la forma de l'escoda amb els tirantets i tot, és boníssim, i et fa la figura, perdona, i llavors baixa avall recte, llavors, clar, et fa moviment, és elegant, estilitza, pots portar pla amb unes bambes, o pots portar amb unes sandàlies, o pots portar amb uns talons, ho pots portar com vulguis, que queda bé.
0: Creus que és molt arriscat portar un vestit llancer que sigui com curtet? Perquè jo l'he vist combinat, per exemple, amb americana, però portar-lo només el vestit llancer, com ho veus?
1: Bueno, és el que parlem, això depèn de qui ho defensi, eh? Perquè si és una persona que té molt d'estil i el vestit llancer aquest és d'aquests minúsculs, molt curtet, és una persona que té tipus per portar-ho i va adequar, a veure, si vas amb una americana superreglada, això és que és un extremat, és un look extremat. Això no, jo no m'ho puc posar, perquè, o sigui, a veure, m'ho puc posar si vull, però a mi no, crec que em quedaria fatal per la meva tipologia corporal. Però una noia que és prima, que tingui la cuixa prima, jo tinc la cuixa més gruixuda, llavors no, no, no, no. Jo penso que em queda millor que m'arribi a sobre genoll, saps? Que no ensenya tot el tros de cama, perquè llavors es veu, és que no ho veig estètic. A mi m'agrada l'estètica, saps? M'agrada, bueno, soc estilista de moda, m'agrada veure les coses ben estilitzades, ben posades, ben boniques, que combinin i que treguin partit a les persones. Llavors aquest look m'agrada molt, el que has dit, però ho trobo molt, molt per un tipus de persona. No és, no és tan, no és més, no és tant per tothom, saps?
0: Clar. Hem parlat del crotxet, hem parlat dels pantalons bombatxos, de dur vestit amb pantalons a sota. I bé, també volem comentar amb tu un color, el color rosa, rosa claret, rosa pal, que també està en tendència aquest color.
1: Sí, és un color que va entrar en tendència ja a la primavera i que l'estiu ha seguit. Crec que ens afavoreix més ara que la primavera, perquè ara estem més morenets a la pell i llavors que és un color que et ressalta, queda bonic. És un color romàntic. L'any passat era el blau bebè.
0: Sí, total.
1: Fixa't, l'any passat era el blau bebè i ara és el rosa pal. Vull dir, el rosa maquillatge. Anem a tons així una miqueta. Pensa que això un dia, si vols, en parlem. Depèn de cap a on va la humanitat. Això ho he explicat moltes vegades, però com que ho fem d'any en any o cada 2 anys, hi ha uns laboratoris de tendències que el que fan és analitzar en quin moment està la societat i cap a on vol tirar. Què necessitem? Calmar-los? Necessitem estressar-los? Necessitem que es vinguin amunt amb la sofisticació? No. Vale, anem a posar-li un rosa sereno, que això calma. Hi ha moltes guerres, hi ha moltes coses. Anem a tranquil·litzar les bèsties una miqueta. Però és
0: Clar.
1: així, eh? És trist, però és així. Llavors ells, a principi d'any, abans de treure totes les grans col·leccions, ja s'ajunten a Pantone, a qui sigui. Els laboratoris de tendències fan això. Miren en quin punt estem sociològicament parlant, com està el món, com estan la gent, què és el que predomina i cap a on hauríem d'anar. Fixa que quan hem estat més sense tants merders i tal, el que han ficat és colors àcids, colors fluor. Ara no, eh?
0: No, no.
1: Ho
0: Ara,
1: veus? És
0: aquest any, de
1: curiós.
0: fet, quan vam parlar del color Pantone,
1: Sí, sí,
0: que
1: sí,
0: era com
1: sí.
0: molt claret, no? Era
1: El
0: com...
1: Cloudy Dancer, que és
0: Sí.
1: un color núvol, un color núvol. És el color de la puresa, del núvol, i el blau cel, que és? Tu és un azul bebé, i et diuen azul bebé,
0: Clar.
1: azul bebé, rosa, rosa maquillatge, roja, rosa palo. Són uns colors que amansen, saps? Apaciguen les fieres.
0: Sí, totalment. Que curiós, eh? Que fort.
1: Sí, bueno, tots són molt manipulables, eh? Això de la psicologia del color dona per parlar-ne, eh? Si vols, un dia.
0: Doncs mira, la setmana que ve ja
1: Clar,
0: tenim...
1: doncs mira, la setmana que ve ja tenim tema,
0: I
1: perquè et
0: tant.
1: poden fer tenir gana amb el color i tot.
0: Sí.
1: Sí?
0: Déu-n'hi-do. Judit, com
1: Sí?
0: sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè sempre aprenem coses noves. Ens escoltem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, bonica. Un petó.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Acabem de conèixer tots els detalls de la festa argentina que se celebra aquest diumenge 21 de juny a Premià de Mar. Una festa argentina que arriba a la seva segona edició i que de ben segur omplirà doncs, els carrers de molta gent d'aquesta nacionalitat i també doncs, no cal que siguin només argentins, hi pot anar tothom que tingui ganes de passar-ho bé i d'aprendre doncs, nous balls i noves danses. Nosaltres fem el repàs a la pregunta del dia ràpidament. Avui estàvem preguntant a les nostres xarxes socials, que si creieu que la Sagrada Família ha complert les expectatives. Per tant, una pregunta del dia molt subjectiva que podeu respondre a les nostres xarxes socials, @onamaresme, podeu respondre, doncs sí, ha complert les expectatives o no, perquè, recordem, ha estat molts anys en construcció. Nosaltres ara tornem. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Falten 2 minuts per arribar a 4:45 d'aquest dijous, 18 de juny, i bé, aquest dissabte us expliquem que es fa la 10a milla urbana a Canet, i per parlar-ne i conèixer tots els detalls d'aquest esdeveniment parlem amb Antonio Hernández. Dani, endavant.
2: Tenim ja, la inscripció tancada, per això hem decidit que entri Antonio Hernández avui, perquè aquesta nit passada, a les 23:59, s'acaba el temps d'inscripcions per aquesta 10a milla urbana. Antonio, bona tarda, què tal?
3: Hola. Estem? Hola.
2: Hola. Hola.
3: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal? A veure una cosa. Quants inscrits hi ha? Hola?
1: Em penso llamar que... Sí, se'ns ha penjat la trucada, però de seguida intentem tornar a recuperar. Dani, comentaves que les inscripcions ja s'han tancat, eh?
2: Sí, ahir a les 00 hores d'ahir, i hem de dir que és la 10a milla urbana, però que aquesta vegada sí que serà puntuable, diguéssim, i les marques que s'aconsegueixin seran oficials, perquè es farà en una zona que, com és el punt industrial, que ja està tot asfaltat, i per tant poden ser homologables per tenir en compte marques personals, cosa que altres anys s'havia fet en una zona que no estava del tot asfaltada.
1: Clar.
2: I per tant sí que els col·laboracions comptaven, però no es podien oficialitzar les marques.
1: Dani, ja el tenim,
2: Sí?
1: Sí.
2: Antonio Hernández, bona tarda, què tal? Hola. A veure...
1: Sí. En principi...
2: Hola.
1: En principi m'han comunicat que sí, que el teníem...
2: No sé si està al polígon industrial i pot tenir algun problema de...
1: De cobertura.
2: No, estic aquí especulant.
1: Però... Ara sí, ara a veure si a la tercera va...
2: Hola, Antonio.
4: Ara,
2: què?
4: Estarà
2: al polígon industrial o no? Estarà al polígon industrial o no?
4: Perfecte.
2: Estarà al polígon o no, industrial?
4: Perdó? No, sóc a casa.
2: Vale. Pensàvem que teníem problemes de cobertura, però bueno...
4: No, jo tinc cobertura total.
2: Perfecte. El que sí que comentàvem ara, que s'han tancat les inscripcions ja, i per tant, quanta gent, atletes i atletes, nois i noies...
4: Em penso que morirem d'èxit. Teníem una previsió d'inscripcions de màxim de 110 atletes i l'estem superant. Encara la inscripció l'hem allargat perquè hi havia algunes dificultats de gent de fora de la província de Barcelona, i la tanquem ara. Estem per sobre dels 110 inscripcions.
2: Per tant, no es farà fora ningú, no? És a dir,
4: evidentment no. Tothom és benvingut. La previsió era aquesta. El circuit permet una participació alta, i no tenim gaire dificultats per aconseguir-ho bé.
2: Estàvem comentant, quan estàvem intentant recuperar la comunicació, que aquesta 10a milla urbana sí que les marques que s'aconsegueixin sí que seran homologables, i si hi ha algun rècord es podrà oficialitzar perquè...
4: Homologar
2: perquè, es fa amb asfalt, per entendre'ns, no? És això.
4: Es fa amb asfalt i amb un circuit homologat per l'homologador oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. Fins ara la milla la feia amb el passeig marítim, i les carreres en ruta de, per part de la federació, tant la catalana com l'espanyola, han de ser amb asfalt i no en pis de... Bueno, de terra...
2: Amb sorra,
4: no, no. Vull dir, llavors, bueno, hem fet una mica d'esforç, un esforç econòmic bastant important, no? Per homologar el circuit, per venir i, bueno, tenim... ja les marques són vàlides per rànquings, tant catalans com estatals, i inclús doncs, per les mínimes que es puguin fer en equip, serveix per participar al Campionat d'Espanya de Milla Urbana.
2: Quantes curses es faran, Antoni? Això comença a les 6 de la, a les 6 de la tarda, quan ja el sol vagi de cap a caiguda, sí, i per tant no maltractarem o posarem en perill la integritat física dels atletes, que evidentment aquest no és l'objectiu, i per tant a partir de les 6, de 6 a 8 més o menys serà aquesta Milla Urbana de dissabte.
4: Tenim la previsió per fer 12 curses en les diferents categories, des de la categoria més petita, que és la reservada al sub-8, és a dir, a nens nens i nenes de menys de 8 anys, que no fan, evidentment, la Milla sencera, sinó fan un terç, i fins a les 19-20, que farem la última cursa, la reservada a l'elit, doncs farem aquest nombre de curses.
2: En aquest sentit, es faran la cursa femenina i masculina, la milla sènior masculina i femenina, conjuntament, i llavors... Sí, val, correcte. Això seria...
4: Sí, i perquè, és el... perquè si féssim superat, separat masculí i femení, doncs seria interminable.
2: Perfecte, clar. Vull dir, cada... respectant les distàncies i, per tant, evidentment, dues classificacions independents i au, en el mateix moment, i feina feta. En aquest sentit, dir que això, la Milla Urbana, ve de... Bueno, com totes les mesures en l'atletisme, és típicament britànica, sí, els que més o menys hem seguit...
4: Són hijos de la Gran Bretanya.
2: Sí, Gran Bretanya.

0: Val, en aquest sentit és això, és, són 1.109 metres, no? Estic parlant de memòria.
1: 1.609.
0: Doncs la memòria m'ha fallat, 1.609 metres exactes, no? I, per tant, què heu aconseguit en el Pont Industrial? Una recta o hi ha alguna corba?
1: Una línia recta, farem 3 voltes.
0: Val, una línia recta...
1: Tenim 536,4 metres per volta i la milla urbana, la milla sencera, són 3 voltes al circuit.
0: En aquest sentit, la desena milla urbana i, per tant, amb edicions subsegüents, la de l'any que ve i les que vinguin, Antonio, si, diguéssim, com que ja el circuit estarà homologat, anireu a morir aquí en el Pol Industrial, ja, no? Perquè les marques siguin vàlides, per entendre'ns.
1: Aquesta és la nostra intenció. Hem fet una prova aquest any a veure si, com funcionem. Jo crec que, bueno, pues per lo que ha despertat a nivell de participació de gent que estan intentant perquè participar nosaltres, perquè villes urbanes a Catalunya que siguin homologades hi ha poquíssimes. És curiós, però és això.
0: Però per què, Antonio?
1: No sabria dir-ho. Mira, i es dona la casualitat que el mateix dia nostre, o sigui, el dissabte, a Badalona s'està fent una, es farà una altra milla urbana, a Badalona.
0: Però és que l'igual no... Igual no és... les marques no seran homologables i a Canet sí, no? No
1: sé. Això sí, jo sí que ja no ho sé. Suposo que si està en el calendari de la Federació Catalana els deuen obligar a que la certificació sigui, estigui certificada. Ho digo perquè sí.
0: En aquest sentit, Antonio, a banda de... de tot, la zona del Pont Industrial és ideal, primer, perquè no hi haurà activitat industrial, tenint en compte aquest dissabte, i segon...
1: Bueno, això és... aquesta és una de les coses que ens va dir, bueno, un dissabte a la tarda del mes de juny, a la zona industrial no hi ha cap empresa oberta, i l'activitat automobilística és mínima. Tot així, comptem amb la col·laboració de la policia municipal, que encara no és la circulació, qualsevol vehicle que no estigui autoritzat.
0: En aquest sentit, Antonio, dir que, a banda d'això, doncs, estem a tocar de l'autovia C32, ara autovia normal, afortunadament ja no paguen peatge, i, evidentment, també hi ha una zona destacable d'aparcament, cosa important en qualsevol, diguéssim, reunió humana, no? Seria això.
1: Exactament. Tenim una zona àmplia a tocar de la zona de competició i també obrim el que és el circuit on fem habitualment el cross, perquè si procedeix puguin aparcar els vehicles on allà dintre.
0: Val, en aquest sentit, Antonio, perquè en tinguem una idea, 1.609 metres, és a dir... una marca sènior, una marca, és a dir, sobre quin temps està una milla, com quins temps
1: per això, evidentment, ja és com sempre, en funció del nivell. Diria que el rècord del món està en 3.38 o 3.40, recordant del món en pista. Aquí el nivell que podem tenir dintre del que és l'atletisme català, pues seríem entre 4-10, 4-20 els primers els atletes que tinguin més nivell.
0: Exacte. I per tant estem dient que evidentment no és un

0: circuit exigent, perquè, evidentment, és una línia recta. Bueno, és que s'ha de fer tres vegades, però és pla, i, per tant, no hi ha ni pujades ni baixades, ni un cross, per tant...
1: És un circuit molt ràpid. El hàndicap són els girs, que s'han de fer girs de 180 graus. I sempre el fet de fer un gir d'aixem, el ritme, bueno, es ralentitza.
0: Perfecte. En aquest sentit, doncs, des de les 4, des de les 6 de la tarda fins a aproximadament les 8 del vespre de dissabte, doncs, aquesta desena milla urbana de Canet, que es farà al Polígon Industrial Can Misser, i que, evidentment, té la intenció de seguir fent les edicions subsegüents dels anys doncs, que puguin venir a partir del 2027 també en aquesta zona, perquè el circuit ja ha estat homologat per la Federació Catalana d'Atletisme i, per tant, les marques que s'hi passin doncs, seran oficials. Antonio Hernández, gràcies per atendre'ns. Dissabte no plourà, farà calor evident, però evidentment a les 6 de la tarda doncs ja el sol haurà baixat la seva intensitat. Gràcies, Antonio, i evidentment, sense cap mena de dubte, jo crec que serà un èxit. Gràcies i adeu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: Molt bé, recta final del programa d'avui. Cada vegada hi ha més plataformes que aposten per l'economia col·laborativa i també per aprofitar recursos que sovint estan infrautilitzats. Avui parlem d'una proposta ben curiosa, una aplicació que permet llogar piscines privades per hores. Ens acompanya Gerard Xalabarder, CEO de CocoPool, per explicar-nos com funciona aquesta iniciativa i també a quin impacte està tenint. Gerard, benvingut a l'Ona Maresma.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem a posar-nos al dia i explicar-nos una mica què és aquesta web, aplicació, CocoPool, què et permet fer i com va sorgir la idea.
1: Molt bé. Doncs mira, jo vivia amb la meva família en una casa amb piscina, amb jardí-piscina, fantàstica, aquí al Maresme, a Vilassar de Dalt, de fet. I els meus pares es van divorciar i vam haver de vendre-la. Aleshores jo me'n vaig anar a viure en un pis i en aquell moment em vaig quedar sense el jardí-piscina, on sempre celebràvem tot amb la meva família, cumpleanys, aniversaris, qualsevol excusa era bona per reunir la família i els amics, i la vaig començar a trobar molt a faltar, no? Aleshores, vaig entendre la dualitat, no?, que hi havia entre el que té aquest tipus d'immoble i espais que els utilitzen molt poques vegades, i quan tens un pis, doncs no pots, quan arriba una celebració, no pots convidar a tothom a casa perquè no hi caps.
0: Clar.
1: Aleshores, vaig crear el que és CocoPool, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores. El que fem, bàsicament, és connectar aquests propietaris que tenen aquests fantàstics espais i els vulguin rendibilitzar, com bé deies, quan els utilitzen.
0: Clar.
1: Com? Compartint, llogant altres famílies, grups i empreses per la celebració de cumpleanys, aniversaris, barbacoa, gender reveals o baby showers, aquestes celebracions més yanquis, cada vegada en tenim més, o team buildings per empreses, o simplement per donar-te un bany i combatre la calor.
0: Clar, tota aquesta cultura americana, no? Com bé comentes, baby showers, baby reveals, o sigui, és com, ens estan com arribant moltes tendències dels yankees, que abans aquí no es feia, abans a dir el gènere del bebè, abans no, pues, es comunicava d'una forma doncs, diferent, no? I ara doncs, aquestes celebracions fa que hi hagi més demanda d'aquests espais.
1: És un dels casos d'ús que tenim. És a dir, un dels principals seria, per exemple, l'aniversari mateix, que el portem celebrant tota la vida. I sí que hi ha casos d'ús, com bé deies, baby showers, gender reveals, que són americanes totalment. I el que busquen al final qualsevol celebració és tenir un espai privat i exclusiu. Al final la gent està cansada, en certa manera, d'anar a un restaurant o d'anar a la sala de festes que tothom l'ha utilitzat alguna vegada.
0: Clar.
1: No és privat ni exclusiu. I nosaltres venim a portar una solució amb això i connectar aquests usuaris.
0: Quan vau posar en marxa la plataforma, imaginàveu que hi hauria tanta demanda?
1: Sí, si no l'hagués creat. Jo tenia el convenciment al final que jo estava portant valor en els usuaris, en un els aporto una rendibilitat, una font d'ingressos avui en dia molt notable. Tenim anfitrions que estan ingressant més de 15 i 20.000 euros a l'any, la qual cosa ja no és una font d'ingressos extra. I a l'altre costat tenia clar que, i més després del Covid, cada vegada la gent ha estat buscant espais que siguin privats, on no es trobi molta multitud de gent,
0: clar,
1: no es mescli tant. Això ha afavorit molt el model que vaig crear en el 2022. Aleshores, ara ens trobem en un moment molt dolç i molt indicat perquè compartir està de moda, la propietat està inaccessible i ara qui té realment un immoble sí que pensa en com rendibilitzar-lo.
0: Per què CocoPool? Perquè és un nom atractiu, és un nom, de fet, que enganxa. És una qüestió de màrqueting o té un significat?
1: CocoPool ve de la part de co, ve de compartir. Aleshores, co-co vindria a ser compartir entre aquest anfitrió i aquest usuari. I la part de pool, en el fons, és piscina en anglès. Aleshores, juntant-lo, sona un nom catchy amb moltes os i que la gent recorda molt fàcil.
0: Com funciona el procés per reservar doncs, una piscina a través de l'aplicació? Has de crear un usuari o simplement accedeixes de manera lliure?
1: Utilitzes el buscador, el cercador, entres a www.cocopool.es i a partir d'aquí tens el buscador de piscines. Introdueixes una geografia, una ciutat o un poble, introdueixes el nombre de persones que t'agradaria fer aquest bany o aquesta celebració i una data. A partir d'aquí et comencen a llistar totes les piscines que estan disponibles amb aquestes característiques, pots comparar i escollir la que millor s'adapta al teu plan. Reservar-la directament des de la plataforma amb tres clics.
0: Hi ha algun perfil predominant de persones que utilitzen aquesta aplicació? Per exemple, gent jove o gent d'un perfil específic?
1: És una bona pregunta. Nosaltres normalment tenim... Les persones són entre 25 i 30 anys en amunt. Uh-huh. És a dir, no som una plataforma on ens lloguin adolescents o persones gaire joves. Normalment són famílies i grups que busquen aquests espais exclusius i privats i per celebrar alguna cosa.
0: Uh-huh. A Catalunya hi ha moltes piscines disponibles a la plataforma? Perquè de moment uh-huh. esteu treballant en territori català o ja heu començat a buscar nous horitzons?
1: Estem a nivell nacional. Uh-huh. El 2022 i el 2023 vam començar a la província de Barcelona i amb els aprenentatges el 2024 ens vam expandir a Madrid, el 2025 ens vam expandir a València i el 2026, que és aquest any, amb tots els aprenentatges de València, Madrid i Barcelona respectivament, ens estem expandint a 8 províncies més de cop, donada l'atracció orgànica que estem tenint a tot el país. Aleshores, Girona, Tarragona, Guadalajara, Toledo, Alicante, Sevilla, Màlaga i Múrcia. És aquest any, tot de cop.
0: Molt bé, molt bé. Més qüestions. Què passa si es produeix, per exemple, que esperem que no, però si uh-huh. hi ha algun incident o algun desperfecte durant una reserva, oferiu alguna mena de compensació o la persona que ha llogat aquell espai ha d'assumir algun cost?
1: És una bona pregunta. Tots els usuaris que utilitzen CocoPool i es registren estan firmant els términos i condicions de la plataforma, que ja estan regulant una bona part del lloguer. A més, tenim una capa addicional i és que hem creat els primers contractes de lloguer de piscines del país i són contractes totalment vinculants. El que fan o serveixen és precisament per regular la responsabilitat i eximir el propietari d'aquesta. D'aquesta manera es poden introduir també fiances per si hi ha algun dany material.
0: I més enllà de les piscines, us heu plantejat ampliar el model a altres espais o a altres serveis?
1: La resposta és sí. A CocoPool som una plataforma amb especialitat de piscines, però ens estan funcionant molt bé els jardins fora de temporada. És a dir, llogar aquests espais sense la piscina, doncs també ens s'està demostrant que funciona pel simple fet que la necessitat real que estem satisfent és que la gent busca un espai. La gent no té espai. La gent que viu en un pis, per exemple, hi ha de combregar gent, no té espai. Això passa a qualsevol moment de l'any i tothom, per exemple, té un aniversari en qualsevol moment de l'any i ens segueixen reservant els jardins encara que no sigui l'estiu amb piscina.
0: Uh-huh. Ara aquests dies, com bé sabem, fa molta calor, les temperatures estan pujant moltíssim, aquest cap de setmana s'espera la primera onada de calor. Això és beneficiós, no?, per la vostra aplicació, perquè la gent amb tanta calor, com bé comentes, no tothom té una piscina, per tant, les onades de calor o les altes temperatures us estan ajudant a que hi hagi més reserves?
1: Sí, normalment hi ha un pic en increment de reserves quan hi ha una onada de calor. De totes maneres, ho notem, però bueno, ja és això. Sí, té una part, el model de negoci actualment té una part estacional, però com deia, aquesta part dels jardins sí que és molt més estable i ens allarga la temporada.
0: Uh-huh. Hi ha alguna anècdota o alguna història o experiència curiosa que us hagi sorprès des que vau crear l'aplicació?
1: Sí, segur que sí.
0: I que es pugui explicar.
1: Sí, segur que sí. Al final, els propietaris tots tenen experiències. Al final, nosaltres ens basem en aquest romanticisme en el que el propietari cedeix el seu espai, el comparteix. Moltes vegades és no només ho fan per la rendibilitat econòmica, sinó també perquè senten molt orgullosos del seu espai i el volen compartir. Sí, atacant una mica com aquesta part de l'ego, no? Ostres, l'orgullós que estàs.
0: Mm-hmm. Doncs, jo he xafardejat la web una mica i he vist cases molt maques, He posat la ubicació per aquí, per Premià, i a la vora Argentona i tots aquests pobles del voltant, a Sant Vicenç de Montalt, també.
1: Sí.
0: Cases precioses que lloguen, doncs, el seu jardí i la seva piscina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, hi ha un anfitrió, tinc més d'una història segur que hi ha, no? Però hi ha una camarada que... Hi ha un anfitrió que va llogar per un aniversari, en aquest cas era de nens, I va sortir un moment per veure si necessitaven alguna cosa i es va trobar que en el jardí estaven corrent uns dinosaures molt grans i tots els nens estaven corrent per tot el jardí mentre uns dinosaures gegants que no sabia d'on havien sortit estaven perseguint els nens i al mateix temps estaven com filmant. però la primera imatge que es va endur l'anfitrió va ser al·lucinant i em deia que era molt divertit perquè estava fet perquè els nens s'ho passessin bé i riessin, però que la majoria realment estaven atemorits, estaven dels dinosaures perquè anem molt petits.
0: Clar, sí, sí.
1: Però perquè vegis que sí, hi ha històries divertides moltes i és part del que és Cocopool.
0: Uh-huh. Ara volem saber, per acabar l'entrevista, quins són els reptes que teniu per endavant. M'has comentat que vau començar a treballar doncs, principalment a Barcelona, us vau expandir a Madrid, a València, també a un altre lloc, pot ser, o només eren aquestes tres ciutats al principi?
1: Al principi vam començar amb Barcelona. I any rere any... Uh-huh.
0: Madrid, València
1: i ara 8 províncies més de cop.
0: Uh-huh. Doncs ara el repte és consolidar-vos en aquestes noves províncies, seguir creixent una mica, on teniu posada la mirada?
1: Actualment el repte principal és escalar, expandir-nos a nivell geogràfic en aquestes 8 províncies i consolidar les 3 en les que ja estem. Actualment, per fer aquest escalat necessitem captar espais. Actualment tenim 1.000 piscines a la plataforma disponibles per ser reservades i l'altre objectiu que tenim és portar reserves en aquestes piscines, no? Sota aquesta promesa, la qual cosa l'any passat vam tenir 35.000 persones passant pels nostres espais. Uh-huh. I aquest any el nostre objectiu és arribar a les 100.000 a tot el país.
0: Molt bé, Gerard Xalabarder, CEO de Cocopool, ha estat un plaer i gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: I acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
2: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
3: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que arran de certs titulars alarmistes s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament. Els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
4: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
2: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
1: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada a partir de fons municipals i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el Sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
5: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
1: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
7: Com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
6: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Quilòmetre Zero.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 4:15 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada match i que la jornada és oberta a tothom.
1: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
9: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
12: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret i es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
13: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
14: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
15: Manel,
14: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
12: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
16: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
12: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
17: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
12: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
17: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
12: Molt bé, Dani, tot teu, va.
11: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
18: Diruz a càrrec, biopsic, estulo, tu poduteco, gorota, estu ase...
19: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert. Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades i alhora un recopilatori d'una llarguíssima doncs, trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul i el tema doncs, és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja han estat els anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb la prestigiosa, el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شي نكا ورجي لون ابدا الحورية لكا نسنا نرجي شنغا زواج

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eggman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest, doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Arriwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. Imar Khan.

i Marhan són coetanis de Tammy Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on, d'alguna manera, neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera, també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser Cityslang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè, doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

Després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de Imarjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista d'un... va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots els, la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això, parlàvem de Bombino, Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad i aquest senyor que li produeix el disc doncs és Dan Auerbach dels Black Keys i el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que Tinariwen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado, com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Abdul Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs, que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Abdul Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans d'Abdul Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que amb Abdul Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más y nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no en tenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern s'ho farà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
4: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
6: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
7: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament. Els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
8: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
6: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
5: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge a la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
0: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
5: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. A la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
9: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
10: Com es fa en altres pobles per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent doncs es senti més a la festa del seu poble.
9: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Quilòmetre Zero.
5: I ara esports, Marc Rodríguez.
11: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 4:15 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
5: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
12: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
14: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
14: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
15: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
16: Tony Modulation.
17: Una persona de lo más particular.
18: Recuerda hablar lo menos posible.
19: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
12: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
20: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
21: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
22: Cultura viva marxa cap a Reus amb el cap de colla de gegantera de Reus, que és l'Ernest, que es dona tots els detalls i ens deixa conèixer doncs, aquests elements festius. Hola, Ernest, què tal?
23: Bon dia, molt bé.
22: Ens posem en contacte per conèixer una miqueta més aquests gegants de Reus. Com va sorgir? Qui són? Com es diuen? Explica'ns una mica.
23: Sí, bé, mira, podem parlar de gegants de Reus. Les figures actuals les tenim, el consens diu que són de l'any 1805, uh-huh. Tot i que hi ha una mica de debat, però bueno, el consens dels experts diu això, 1805, i es van estrenar a la primera pedra del canal, d'un canal que s'havia de fer de Reus a Salou, per connectar Reus al mar. És la primera referència que es té i que s'accepta, és aquesta. Són tres parelles que volen representar les parts conegudes del món, que són Amèrica, Oceania, Europa, diríem, uh-huh. I l'Àfrica. I els bitxets, que són la parella més baixeta, sí. Que representen Europa, els moros, que representen l'Àfrica, i els indis, que representen Amèrica.
22: Curiós.
23: Després tenim dues parelles més, que ja són de més cap aquí, diríem, que són els japonesos i els negres, que representen doncs, l'Àsia i Oceania.
22: Ens resulta molt curiós no, que sigui d'aquesta manera, que sigui representant doncs, Amèrica, Oceania, Europa, Àfrica, aquests gegants, no com a tal, com a representants de la ciutat, no?
23: Sí, és curiós, perquè normalment a Catalunya els gegants acostumen a representar reis, en Jaume I, Violant d'Hongria, en tenim a moltes poblacions, o personalitats del poble. El que és Reus en aquella època era la segona ciutat de Catalunya, sempre s'ha dit, no? Teníem, mm-hmm. amb l'exportació de l'aiguardent, era una ciutat molt, molt pudent, molt adinerada, i el que es va voler, diríem, és representar les parts del món perquè la gent ho conegués, diríem. No? És aquesta opulència econòmica de la ciutat, doncs, traslladada a la cultura popular d'avui dia, diríem.
22: Aquests gegants van vestits cadascú doncs, a les seves èpoques, a la seu territori que representen?
23: Sí. Els van vestits... volen representar la noblesa de cada territori, diríem, de l'època, òbviament. Els indis porten unes corones de plomes, porten uns cinturons de plomes, també. Els moros porten uns turbans, la mora... molta pedreria, no? Són vestits molt, molt complexes, no són simples.
22: Quant pesen, més o menys, Ernest?
23: Bueno, tenim diferents pesos, des dels bitxets, que pesen uns 40 quilos, fins als indis, que rondaran els 90, cosa així. diferents pesos en diferents alçades, diríem.
22: Quants membres sou ara mateix a la colla?
23: Bé, a la colla som uns 200 socis, dels quals portadors devem ser la meitat, més o menys un centenar o així.
22: Aneu tots vestits quan aneu sortiu a fer les festes majors? Sortiu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera peculiar? O...
23: Sí, tenim l'uniforme de portadors de la colla gegantera de Reus. Anem tots igual. Anem amb pantalons negres, amb faixa negra, una camisa, una camisola de color blau i una tovallola de color granate i unes sabates blanques i unes roses al peu. Les roses que simbolitzen l'escut de Reus, de la ciutat, que és una rosa.
22: Quines són les vostres actuacions destacades?
23: Bé, acostumem a estrenar temporada oficialment, tot i que molts anys sortim abans. Diem que és per Corpus. La festivitat de Corpus a Reus es celebra des de fa molts anys. I és la primera sortida a la ciutat dels gegants i la mulassa, que també portem la mulassa de Reus, és per Corpus. Tenim Corpus i les festes majors, Sant Pere i Misericòrdia.
22: Molt bé.
23: Una a final de juny i l'altra a setembre.
22: A part d'aquests gegants, comentes que també porteu la mulassa, no?
23: Sí, és part indivisible del conjunt escultòric dels gegants de Reus, és la mulassa. Uh-huh. És la figura més antiga que tenim a la ciutat, una de les més antigues del país, de Catalunya. I sí, sempre acompanya els gegants. La documentació antiga sempre l'hem trobat acompanyant els gegants i així ho mantenim. Som la mateixa entitat que portem la mulassa i els gegants.
22: Arresa, de quant de temps formes part d'aquesta colla gegantera?
23: Doncs mira, jo vaig entrar l'any 1993 quan tenia 4 anyets, o sigui que de tota la vida, podem dir, ara tinc 37, així que de sempre.
22: Què se sent formant part d'aquesta colla?
23: Bueno, és un orgull. Per mi, personalment, és un orgull. I pels meus companys, també. No, els gegants de Reus són, dintre del món geganter de Catalunya, és un conjunt escultòric destacat per quantitat, per qualitat. I és un orgull, no?
22: Record.
23: Un orgull i una responsabilitat, també, perquè fer-los ballar no és fàcil.
22: Sí.
23: I és una responsabilitat. Sempre volem quedar bé.
22: És complicat, no?, fer-los ballar?
23: Sí, és complicat. Dic que és... Bueno, per l'alçada i el pes és complicat, però bueno, això tots els gegants més o menys ho compartim, però nosaltres ballem d'una manera diferent a com acostumen a ballar els gegants. No ballem amb coreografia, sinó que ballem pas dobles, valsos, mazurques, d'una manera més com si fossin balls de saló, puntejant i així, és més complex, diríem.
22: Déu-n'hi-do, i com vau escollir doncs, començar a fer aquests balls?
23: Bueno, això no és que ho escollim, sempre ha sigut així.
22: Sí. Ve de traïció, no? Ve de fa anys.
23: Sí. Jo quan era petit i vaig començar a acompanyar els gegants, perquè òbviament no els portava, les persones que estaven allà al voltant, no?, t'anaven explicant, doncs ara s'ha de puntejar, ara busca la geganta, ara no sé què. I així ho seguim fent.
22: Ha canviat molt en altres coses anys, dels anys, el fet dels gegants?
23: Bueno, canviat no. Diríem, ara mateix vivim un temps de bonança, no? De bonança... Em vull referir a que hi ha molt d'interès, a tothom agrada molt. Potser anys enrere no era tan popular o les festes majors no hi participava tanta gent i ara mateix hi ha molta gent sempre, cosa que és molt positiva, vol dir que s'ha fet un treball molt bo i que el que fem agrada. Per tant, està molt bé.
22: Tenim base per continuar?
23: Sí, i tant, no ens l'acabem, sí.
22: Que això és l'important, no?, també que hi hagi doncs, aquesta base per poder continuar aquesta cultura viva, no?
23: Sí, i tant. La cultura popular està, com et dic, en un molt bon moment, no només els gegants, no només els gegants de Reus, sinó en general. La cultura popular està en un molt bon moment. També agrair a la gent que durant molts anys ho ha treballat, sobretot a les escoles, també, o gent que ha picat pedra en les seves entitats i així, perquè s'ha fet molt bona feina i si tenim el relleu generacional, diríem que està més que garantit.
22: Ernest, per últim, què sents o què recordes de la primera vegada que vas ser portador, que vas portar doncs, un dels gegants? Com ho recordes?
23: Molta emoció, no? Jo vaig començar aquí l'any 98, que ens van fer uns gegantons perquè portéssim la canalla, que són els fadrins, i va ser superemocionant. És bo, bueno, veure, no?, el somni realitzat. Diguem així, allò que és que des de molt petit t'has volgut fer, i que per fi tu ho pots fer és molt emocionant.
22: Imagino que després quan veus les cares dels més petits caminen aquests gegants, també doncs te veus una mica reflexat.
23: Sí, sí, clar, és inevitable, no? Pensar que ja, ara ja fa molts anys, no? Però jo també vaig ser així petit i també me'ls mirava així. Veies aquella gent que eren grans i grossos que portaven els gegants indis de Reus que feien hasta por, no? Mm. Doncs ara, amb els anys, jo soc un d'aquests, no? I dic, hòstia, quan jo era petit també me'ls mirava així, com em miren ara.
22: I això, doncs, és un orgull, m'imagino.
23: Sí, sí, i tant, és un orgull.
22: Ernest, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Reus. Volíem parlar amb vosaltres per això, perquè la gent us conegui, perquè conèixer doncs, aquestes representants de la Mulassa com els representants d'Amèrica, o sent Europa i Àfrica, no? No sé si em deixa algú més. I els japonesos, no, també?
23: Sí, Àsia, Europa, bueno, les parts del món, diríem.
22: Sí. Doncs gràcies per deixar-nos conèixer-vos una miqueta més i llarga vida doncs, als gegants.
23: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
21: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest 27 de juny...
1: Eloi Salat.
2: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
1: Juno Sibling.
3: Els plors i les comas.
1: Fumi Suzuki.
0: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
2: Se m'acaben opcions.
0: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
1: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
0: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
1: No t'ho perdis!
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Dali. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, a l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la D23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
2: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero, un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
2: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
3: El presidente Zapatero ayer, en su comunicado, dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica el govern espanyol.
2: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
10: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
2: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
11: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
11: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca.
2: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
12: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
12: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
13: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
2: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Vivé.
14: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
15: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
14: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
2: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
16: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
2: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
17: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
2: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
18: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
19: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandint.
18: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
2: El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El Tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
20: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
21: Com a punt oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals al millor postó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grans eloqüents i buits al carrer i a la plaça. Aquí tingués paciència d'escoltar.
20: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
4: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
0: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
2: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031, a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa al foc de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
2: Segons els agents rurals, el foc ha afectat una 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
7: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dents. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
22: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
23: A la Métrica, sí. Porque es la mejor, la más fundadora.
24: Es una muñeca divina, perfecta.
25: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
7: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona. Completant l'oferta, el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
26: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
27: So when they... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
26: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un match en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador laquinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: I un darrer punt en tenis, Lali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salar.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les cors.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
8: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluismí Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte a ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismí. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però que són grans retencions, en principi, a aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més lleny al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en el

0: L'herència legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
1: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
3: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
2: Judit Vallès.
4: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
5: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'un una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
4: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
2: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
6: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante, que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
3: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
3: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
8: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. Així anem de la mà de Barcelona 2 vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. Això no són coses petites i, a més, els puc assegurar que no ha estat fàcil. Naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
3: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
2: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
9: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors

0: l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
1: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
0: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
2: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals, al voltant de 7, han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran, ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
3: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
5: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
3: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
6: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
3: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
2: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
8: Nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
7: Els sindicats, sota el paraigües de Docents per l'Habitatge, també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament, des d'infantil a secundària.
2: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
2: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
2: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important, Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
2: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
3: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
2: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
9: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música en capçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Lenz. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Métrica i Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
10: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
11: A la Métrica, sí. Porque la mejor, la más fundadora.
12: Todo es una muñeca. Divina, perfecta.
13: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
9: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
2: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
14: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Métrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
15: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors se'n va en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
16: Datas from data center.
14: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de futbol sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es el entrenador del Barça.
4: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador Laquinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra l'Iceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: Un Igualada Rigat, Lali, que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
11: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. All right, let's go.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
2: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
3: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleix els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament. Els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
4: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
2: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
1: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Media la setmana passada, a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge a la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
5: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
1: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. A la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
7: Com es fa en altres pobles per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
6: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Quilòmetre Zero.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 6:45 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
1: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Bona tarda, família de Tot Country. Com esteu? Sereu els meus copilots en aquest viatge d'avui i ja us aviso que portem el dipòsit ple d'actitud i bona música. Acabem d'obrir el graner amb una de les veus més fresques i potents de la nova fornada de Nashville, la gran Alana Springsteen. I atenció, que no té res a veure amb el boss Bruce Springsteen, tot i que comparteixen cognom i el mateix talent per explicar històries que t'arriben al cor. Aquesta noia de Virgínia ens acaba de regalar You Don't Deserve Country Song. Quina declaració d'intencions, oi? La cançó ens parla de superació, d'aquell moment en què algú et trenca el cor de mala manera, però tu decideixes que no es mereix ni que li dediquis una trista estrofa de country. Se n'ha anat de fer punyetes i tu et quedes amb la teva guitarra i la teva dignitat ben alta. Una lliçó de vida al pur estil cowgirl. Com a dada curiosa, sintonitzadors, sabeu que l'Alana va començar a tocar la guitarra amb només 7 anys i que als 10 la seva família ja va carregar la camioneta per mudar-se a Nashville? Això és tenir el country a les venes des del bressol. I per què hem començat avui precisament amb l'Alana Springsteen? Doncs perquè aquesta criatura serà una de les estrelles indiscutibles que ara farà retronar l'escenari del Wercast Country Festival del 2026. Sí, senyors, l'autèntic paradís del country a la península. El line dance i les camises de quadres ja és aquí. Sigueu benvinguts al primer dels dos programes especials que dedicarem en cos i ànima a aquest festival que ens té el cor robat. Aneu marcant el calendari amb foc, xicots. El 3, 4 i 5 de juliol del 2026 tenim una cita ineludible a Riaza, una vila preciosa de Segòvia que per uns dies es converteix en una de les capitals mundials de les arrels americanes. Què ens espera aquest any? Doncs el Wercasa en estat pur. Una trobada dedicada a la música country que combina concerts a l'aire lliure, un entorn rural espectacular i una experiència d'aquelles còmodes i properes, pensada tant per vells cowboys com per tota la família. Des de la seva primera edició, aquest festival manté una filosofia que el fa únic. Cartells seleccionats amb molta cura i espais amplis per poder ballar sense aglomeracions. Res d'estar com unes sardines en llauna. Aquí hi ha lloc per fer moure les botes com Déu mana. L'any passat, la família Wercasera va batre rècords. Més de 12.000 espectadors van omplir Riaza d'un ambient festiu, sa i superfamiliar que no es troba enlloc més. Això semblava un autèntic poble de l'Oest, però amb el millor caliu d'aquí, això sí. I estigueu atents que, com està muntat el ranxo aquest any, perquè tindrem dos punts neuràlgics. L'escenari Harvest, situat a la mateixa plaça del poble. Allà viurem les actuacions de matí i migdia, on podreu fer el vermut mentre es gasta la sola de les botes amb el ball en línia. I el camp de futbol, un tros d'espai obert amb molta capacitat on es traslladarà la gresca a la tarda i a la nit per als grans concerts a la llum de les estrelles. Així que ja ho sabeu, poseu-vos còmodes, destapeu una bona cervesa ben freda i un glob de bourbon, perquè avui el Wercasa comença a sonar aquí mateix, a Tot Country. Anem per la següent cançó, companys. Ara mateix connectem la pick-up amb els Crow Boys, tres germans de Nova Orleans que porten el country a la sang i que ens faran saltar les botes a Riaza. Ens porten Hello, I Know, un dels temes estrella del seu nou àlbum Made to Wonder. Alerta el significat, família, perquè parla d'aquelles relacions on tornes a ensopegar un cop i un altre amb la mateixa pedra, acceptant el mal d'amors de forma autèntica, sense ximpleries, vaja. Com a curiositat, aquests nois es van criar tocant a dalt d'una furgoneta recorrent als Estats Units. I d'aquí surt aquest so tan real, despullat i potent. Així que vinga, activa el volum de la ràdio i que bramin les guitarres acústiques. Això és Hello, I Know, el pur estil Crow Boys.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Companys, prepareu els barrets per rebre la meravellosa Juana Everett. I atenció a la jugada, perquè la Juana és nascuda a Madrid, però l'any 2013 va carregar les maletes i se'n va anar a viure a Los Angeles, Califòrnia, buscant l'autèntic so de les arrels americanes. Avui ens regala aquest Drifter to Love, una joia que forma part del seu aclamat disc Move On. El significat de la cançó és pur esperit cowboy, xicots. Ens parla aquesta sensació de ser un nòmada, un vagabund de l'amor que camina per les carreteres de la vida buscant un lloc on arrelar, però amb la llibertat com a única bandera. És una lluita entre el voler quedar-te en un lloc càlid i seguir el camí que et marca el vent. Una lletra preciosa, despullada de ximpleries i plena de veritat. Això és Drifter of Love, de la gran Juana Everett, Tot Country.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Si teniu set, aneu obrint una bona birra ben freda perquè arriba a Huercassa l'autèntic rei de la benzina i el soroll, el gran Rob Lines. Aquest terratrèmol va néixer a Georgia i es va criar a Utah. I abans de cremar guitarres es guanyava la vida treballant a les dures plataformes petrolieres i com a soldador. Pur caràcter treballador d'aquell que no va amb romansos. Avui ens estavella la cara amb aquest Drinking Problem, una cançó que es pot dir que és tot un clàssic de la vella escola, però amb una tornada canalla. El problema no és el fet de beure, nanos, el problema real és haver de pagar la ronda. Una sàtira divertida, autèntica i plena d'ironia sobre la vida dura d'un redneck treballador que només busca oblidar les penes al bar del poble. Sabíeu que en Rob té un so tan potent que s'ha recorregut als Estats Units sencers obrint els concerts tan bèsties com en Dwight Yoakam o els Blackberry Smoke? Un autèntic fora de la llei que farà trempar tota la parròquia de Huercassa.

I seguim cremant quilòmetres cap a Riaza, companys, que el temps vol a la ràdio. Ara és el torn de connectar amb els The Ripples, una d'aquelles bandes que sap perfectament com fer moure els peus a la pista de ball gràcies a la seva barreja única de bluegrass, folk i country d'arrels. Ens porten aquest magnífic No Direction, una cançó que és un autèntic cant a la llibertat del viatger. El seu significat és ben clar. No importa no tenir un rumb fix ni un mapa a la guantera. El que realment compta és gaudir del viatge, de la pols del camí i de la música que t'acompanya. Aquesta colla de músics són coneguts per la seva facilitat en encomanar el bon rotllo a l'escenari. Diuen que allà on van converteixen qualsevol plaça en una autèntica festa de ranxo a l'estil de les muntanyes Apalatxa, sense ximpleries. Vinga, per vosaltres va.

I per tancar el graner avui, Cowgirls i Cowboys, anem a fer moure el cul a la pista amb un autèntic terratrèmol de la frontera. Arriba Conjunto San Antonio amb la seva versió del mític Jambalaya. Aquest clàssic immortal d'en Hank Williams es vesteix de gresca Tex-Mex amb un acordió que treu fum. Una cançó que ens parla de festa, de menjar un bon arròs de Louisiana, veure i passar-ho bé amb el xicot a la vora del riu. Pur esperit del ranxo per marxar a dormir amb un somriure. Com a anècdota, sabíeu que la paraula jambalaya ve del plat típic crioll? Doncs aquests músics de San Antonio fan honor al nom i barregen el country amb el sabor de la frontera de Texas com ningú. Una recepta infal·lible que farà trontollar l'escenari Harvest a la plaça de Riaza. I fins aquí aquest primer especial del World Casa 2026, xicots. El temps ens ha volat, però no patiu, que la setmana que ve tornarem a obrir les portes d'aquesta camioneta a la mateixa hora i al mateix canal per la segona part del festival. Qui us parla? El vostre cowboy de guàrdia, en Frank, recull els trastos. Ja ho sabeu, tot l'equip d'aquesta casa com una colla de voluntaris sonats que fem tot això per pur amor al country i per veure-us ballar, sense demanar res a canvi més que la vostra companyia. Així que aneu polint les botes per la setmana que ve i recordeu el que us dic sempre, colla de trapelles. Sigueu bons!

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
4: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
2: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
3: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament. Els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
4: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
2: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
1: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fons municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana La setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge a la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
5: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
1: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. A la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
7: Com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent doncs es senti més a la festa del seu poble.
6: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Quilòmetre Zero.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 4:15 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
1: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Doncs una setmana més encetem de cine amb l'Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
1: Gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada, que vagi tot bé. Antonio, encetem aquest espai i avui de què parlarem?
1: Doncs avui parlarem de Joel Joan.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I és que el proper dissabte 13 de juny i durant la gala de cloenda del FICCAT d'aquest any, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan rebrà el Premi Montserrat Carulla del Festival en reconeixement a la seva trajectòria. Una trajectòria clau en la construcció de la ficció contemporània catalana. Des dels seus inicis ha estat una figura central en la popularització de la ficció televisiva en català i en la creació de projectes d'ampli abast que han marcat diverses generacions d'espectadors, contribuint de forma decisiva a la normalització de la llengua catalana en la cultura audiovisual de consum massiu. Així doncs, avui vull dedicar el programa de cine a Joel Joan, aquesta figura essencial en la consolidació del sector audiovisual en català.
0: Doncs perfecte, avui Joel Joan és el protagonista d'aquest de cine.
1: Doncs Joel Joan i Jové va néixer a Barcelona el 2 de novembre de 1970. Va estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona i va iniciar la seva carrera artística al teatre, amb produccions dirigides per Calixto Vieito, com ara Somni d'una nit d'estiu, de Sergi Belbel, La filla del mar i la bar, o en Rosa Maria Sardà, amb l'obra Fugàs. El 1994, amb Jordi Sánchez i Mònica Glenzel, va fundar la companyia L'Idiota, que poc després va passar a anomenar-se Crampac, arran de l'èxit del seu espectacle homònim. Joel Joan és una de les figures més influents de l'audiovisual català de les darreres dècades. Tot i que el gran públic l'associa sobretot a la televisió gràcies a les sèries com ara Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, la seva trajectòria cinematogràfica és prou rellevant i és perquè ha treballat amb tres perfils diferents, com a actor, com a guionista i com a director. A més, va ser impulsor i primer president de l'Acadèmia del Cinema Català entre els anys 2008 i el 2013, fet que el converteix en una figura important no només artística, sinó també institucional. El director Francesc Bellmunt li va donar el seu primer paper cinematogràfic l'any 1993 amb la pel·lícula Monturiol, el senyor del mar. Aquell mateix any, Ventura Pons també li oferia un altre paper, a la pel·lícula Rosita Plis. Paral·lelament, va debutar a la televisió a la sèrie de TV3 Poblenou i al posterior spin-off que es deia Rosa. Alhora, va participar a la pel·lícula La bona vida, el 96, que és una de les obres més recordades del primer de totes les seves pel·lícules, David Trueba, i també a la pel·lícula El corazón del guerrero, l'any 2000, de Daniel Monzón. En aquella etapa, encara, però, Joel Joan era un actor emergent que alternava teatre, televisió i cinema. I el 1999 s'embarca en el seu propi projecte televisiu, Plats Bruts, una sitcom coproduïda pel Terrat i Crampac, on Joel Joan compartia protagonisme amb Jordi Sánchez i Mònica Glenzel, i també va dirigir i escriure alguns episodis. La sèrie es va mantenir en pantalla fins l'any 2002, amb un gran èxit d'audiència, i que va estar recolzat, aquesta audiència, amb un Premi Ondas el 2002. Encara avui dia, 27 anys després, tothom segueix rient amb el David i el López de Plats Bruts.
0: Qui no ho recorda?
1: Sí, qui no ho recorda?
0: Qui no ho recorda?
1: Doncs bé, l'any 2000 crea la seva productora cinematogràfica Arrisca Films i aquell mateix any torna als escenaris de la mà d'Àlex Regola amb l'obra Glengarry Glen Rose de David Mamet. Després va actuar Ets aquí, de Javier Daulte el 2005 i en l'adaptació de Peter Jean dirigida per Calixto Vieito el 2006. Aquest mateix any, el 2006, torna la gran pantalla com a actor secundari a la cinta Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga. Tanmateix, va ser un dels papers més destacats que ha fet com a actor cinematogràfic. Salvador Puig Antich és una de les produccions catalanes més importants dels anys 2000 i que està centrada en la figura de l'anarquista Salvador Puig Antich. El film va tenir una gran repercussió crítica i pública i continua sent una referència del cinema històric català contemporani. Escoltem, si us sembla, un clip d'aquesta pel·lícula.
2: Quina putada.
3: Ves en compte, m'entens? Sí. No et fiques en cap problema.
4: Que sí, mama. Mm?
5: Fuera ya de aquí de una puta
6: madre. ¡No me toques!
5: ¡A que te meto una hostia!
7: Hola.

0: Somos políticos de una organización militante.
1: ¿Sabes lo que es el garrote?
2: Muérete, tío.
3: Bé, és una pel·lícula esferidora i dura, com ho va ser aquesta mort tan bèstia de Salvador Puig Antic. Doncs, posteriorment, va compaginar els papers teatrals i cinematogràfics amb la sèrie Porca Misèria, i que es va emetre per TV3 entre el 2004 i el 2007. Es tracta del seu projecte més personal, ja que, a més d'interpretar el paper protagonista, és el director, guionista i, fins i tot, va composar la banda sonora. El projecte va aconseguir el reconeixement de l'audiència i de la crítica, rebent diversos premis, entre els quals l'Ondas, el millor programa de televisió. A principis del 2007, amb Gerard Quintana inicia una nova aventura i és l'espectacle musical Secrets Compartits. Uns mesos després, torna a coincidir amb l'actriu Clara Segura als escenaris, aquesta vegada amb el muntatge Intimitat. I el 2008, Joel Joan va ser un dels actors barcelonins escollits per Woody Allen per participar en la seva pel·lícula rodada a la ciutat comtal, Vicky Cristina Barcelona, en la qual apareix breument com a secundari sense text. Però és com a creador on Joel Joan ha deixat una empremta més personal. El seu debut com a director de llargmetratges arriba amb Excuses, el 2003, que és una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral homònima que havia escrit amb Jordi Sánchez. La pel·lícula és una comèdia coral sobre les relacions de parella i les mentides quotidianes. Sense ser un gran fenomen comercial, va demostrar que era possible fer comèdia urbana en català amb ambició industrial. Encara avui, és considerada una de les comèdies catalanes més representatives dels primers anys del segle XXI. El seu segon llargmetratge com a director va ser Fènix 1123, l'any 2012, i que va codirigir amb Sergi Lara. Aquesta obra representa un gir radical respecte a Excuses. És un thriller polític inspirat en el cas real d'un adolescent acusat de terrorisme informàtic després d'enviar correus electrònics de protesta a empreses. La pel·lícula aborda qüestions com la llibertat d'expressió, la repressió, repressió política i els drets civils, i és probablement el film més ambiciós de Joel Joan com a director. Escoltem el tràiler.

0: Aquí tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo.
1: No puede ser. Tiene que ser un error.
0: No nos equivocamos.
2: ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es?
3: El nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
2: Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí.
3: Yo no me lo he sacado ningún.
4: Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori.
0: Doncs que ha vist el diari.
2: No vull que hi tornis a parlar més.
5: A la meva filla la van acusar de terrorisme sense proves i la van tancar 6 anys a la presó.
6: És una guerra i l'Eric és una altra víctima.
3: Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la veritat als diaris.
7: No veus que hi ha molt malvat? Què vols, que trenqui la cara pel carrer?
3: La cara ja me l'han trencada.
8: Bé, quan es parla del cinema de Joel Joan, avui és imprescindible afegir-hi Escape Room i Escape Room 2, perquè representen probablement el seu major èxit comercial cinematogràfic dels últims anys. La història d'Escape Room neix primer com una obra teatral escrita per Joel Joan i Héctor Claramunt. L'obra es va convertir en un fenomen de públic a Catalunya i posteriorment es va adaptar al cinema amb el títol Escape Room, la pel·lícula, any 2021. I que va dirigir Héctor Claramunt i que va estar escrita pels mateixos autors. Joel Joan hi exerceix també com a actor protagonista. La pel·lícula trasllada al cinema la fórmula que tan bé havia funcionat als escenaris, una comèdia negra amb elements de thriller, on un grup d'amics es veu atrapat en una situació aparentment lúdica que acaba destapant secrets, tensions personals i conflictes amagats. La gràcia de l'obra no és tant l'enigma de l'escape room com la radiografia de les relacions humanes, un terreny que Joel Joan ja havia explorat extensament a Porca Misèria i Excuses. Des d'un punt de vista de trajectòria, Escape Room és important perquè consolida una línia de treball molt característica del nostre home. Crea productes pensats per a un públic ampli, amb vocació popular, i no renuncia a una certa sofisticació dramatúrgica. És una obra que combina humor, tensió i crítica social i que demostra la seva habilitat per convertir una idea teatral en un producte audiovisual comercialment viable. Escoltem el tràiler de la pel·lícula.
9: Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
10: Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para la SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
11: Però que tio és molt dolent.
12: Bueno, és del que es tracta, crear una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios.
13: Semblen ben bé de veritat, eh?
14: Vier, Lichte, Sing, Un.
12: Algú sap alemany?
14: Ja! L'alemany és molt fàcil.
12: I què diu? Què diu aquí?
14: Die vol dir dia, això segur.
12: Segur, perquè en anglès vol dir morir. Vigila, rei! Podria ser una trampa, això, eh? Diu, tio, que no es pot tocar, això.
15: Que el Mengele és mentideta.
16: Ja veureu com aquesta guillotina no talla una merda.
17: Pues pots fer un collons ens has portat, Edu, però això ha passat algun tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, no ho sé. Pots per...
18: I això vol dir que tenim un problema majúscul.
19: Hem de buscar una sortida d'aquí.
18: Les escape no acostumen a estar tan personalitzades.
20: Té cops amagats del teu Edu.
18: Ah, sí? I què més m'amaga? Vas votar el Montilla?
12: Però com vols que jo votés el Montilla? Sé molt bé que...
18: Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh? Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no.
17: Que amb el teu menú de vegades que m'has posat les banyes i sortint d'aquí de vegades. Queremos salir.
12: Nein!
17: ¿Cómo que nein? ¿Qué vol dir nein?
18: No sé, no em ve, no em ve.
8: Sí. Pel que fa a Escape Room 2, primer va arribar com a continuació teatral, estrenada el 2023, després de l'èxit de la primera. Els mateixos Joan i Claramunt van assumir el repte d'escriure una seqüela directa, una cosa que és poc habitual en el teatre català. La versió cinematogràfica d'Escape Room 2, que en principi s'ha d'estrenar aquest 2026. En aquests moments es troba en procés de postproducció. Héctor Claramunt n'ha assumit la direcció i el guió torna a estar signat per Claramunt i Joel Joan. Joan hi participa novament com a actor protagonista al costat d'Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Elisabet Casanoves. En realitat, vist en perspectiva, Escape Room és probablement la pel·lícula que millor resumeix qui és Joel Joan com a creador. Un autor molt vinculat al teatre, amb instint per la comèdia popular, interès pels conflictes de parella i d'amistat i capacitat per connectar amb un públic ampli sense abandonar una mirada molt catalana sobre els personatges i les seves contradiccions. Com a guionista, la seva producció cinematogràfica no és tan extensa com la televisiva, però destaquen especialment Excuses i Fènix 1123. La seva escriptura acostuma a combinar humor, observació de les relacions personals i una mirada crítica sobre la societat catalana contemporània. Aquest estil es veu molt més desenvolupat a la televisió, especialment a Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, aquestes tres obres en què va actuar i que va escriure i que va dirigir simultàniament i que són un èxit i una referència actualment encara de la televisió. Diversos analistes consideren que aquestes sèries han tingut més influència cultural que qualsevol de les seves pel·lícules. De fet, jo si hagués de reordenar una mica les pel·lícules més significatives del Joel Joan, probablement faria aquesta classificació. En primer lloc, Escape Room, pel seu impacte popular i perquè sintetitza perfectament el seu univers creatiu. En segon lloc, la pel·lícula Fènix 1123, la seva obra més ambiciosa políticament i també cinematogràficament. Excuses, que és una fita de la comèdia catalana contemporània i que no és una gran producció, però que té molts elements per ser una de les pel·lícules importants seves. En quart lloc, Salvador Puig Antic, on ell té un paper molt curt, però la pel·lícula és molt gran. El seu treball interpretatiu és curt, però està dins d'una pel·lícula que va ser i és encara una referència. I finalment, La bona vida en castellà, el paper en el que el va situar dins en el cinema de la península. Des del 2008... la trajectòria teatral de Joel Joan ha estat molt intensa i repartida entre tres vessants: actor, director i autor. L'octubre del 2008 va estrenar al Teatre Villarroel de Barcelona l'espectacle Jo sóc la meva dona, un monòleg de Doug Wright dirigit per Marta Angelat. El 2012 va dirigir i interpretar El nom i va ser un èxit extraordinari de públic i una de les produccions que van consolidar la seva reputació com a director de comèdia comercial. El 2017, Xavier Albertí el va dirigir a Ricard III i entre el 2017 i 2018, Carme Portacelli va fer el mateix amb Frankenstein, interpretació per la qual va ser nominat als Premis Butaca. I aquest any, 2026, Joel Joan s'ha posat al capdavant de Vània, una adaptació contemporània de L'oncle Vània d'Anton Chekhov, a partir de la versió escrita pel dramaturg britànic Simon Stephens. I que va dirigir i està dirigint Nelson Valente. El muntatge té una particularitat molt potent. Joel Joan interpreta ell sol els 8 personatges de l'obra durant prop d'una hora i mitja. És un exercici de virtuosisme actoral molt allunyat de la imatge que molta gent té d'ell associada a la comèdia televisiva. Si us sembla, escoltem un fragment d'una entrevista on parla precisament de Vània i el repte interpretatiu que li ha suposat.
11: Fa molts anys ja que estic en la comèdia i amb Escape Room i El gran comediant i em venia de gust tocar el drama. El Simon ha fet una adaptació de l'obra. O sigui, no només l'ha adaptat en com a forma, que està més sintetitzada i està escrita perquè la faci un sol actor, sinó que l'ha adaptat a l'actualitat, on hi ha moltes emocions, molts sentiments dels personatges, on tot està soterrat, allò que fa Chekhov, que sembla que no parli de res i que no hi hagi trama, però tot està passant per sota i constantment. El drama intern que viuen, els amors frustrats que hi ha, els anhels, tot això són coses que, evidentment, encara ens mouen. No és un monòleg que jo em dirigeixi al públic, com per exemple passava en Jo sóc la meva dona. És un monòleg que hi ha quarta paret, per dir-ho manera. És l'obra de Chekhov, però interpretada per un sol tio.
8: Bé, en conjunt, Joel Joan no ha estat un cineasta especialment prolífic pel que fa a nombre de llargmetratges. La seva aportació principal al cinema català és haver defensat un model de cinema popular, comercial i connectat amb el públic, i que està allunyat d'un cert elitisme cultural que ell mateix ha criticat en diverses ocasions. Com a creador, ha tingut molta més incidència en l'imaginari col·lectiu català a través de la televisió, però les seves incursions al cinema formen part de la història del cinema català de les darreres tres dècades. És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés, un moviment a favor de la independència de Catalunya, i, com he comentat, va ser membre fundador i president de l'Acadèmia del Cinema Català. En el seu posicionament públic, ha defensat de manera constant la necessitat d'enfortir el cinema en català com a indústria competitiva i amb capacitat real d'arribar a grans audiències. En diverses ocasions ha sintetitzat aquesta idea amb una afirmació que resumeix molt bé la seva visió. Diu: si no entenem que el cinema en català ha de fer èxits, no hem entès res. Aquesta perspectiva articula la seva manera d'entendre la cultura audiovisual, on qualitat i popularitat es conceben com a elements complementaris. El conjunt de la seva trajectòria evidencia una voluntat sostinguda de construir una ficció catalana sòlida, accessible i amb projecció, capaç de generar complicitat amb el públic i alhora d'enfortir el teixit industrial del sector. L'atorgament del Premi Montserrat Carulla per part del Festival FICCAT reconeix així una figura clau en la consolidació de la ficció en català contemporània i en la seva projecció futura.
19: Molt bé. Ets fan de Joel Joan?
8: No especialment.
19: No. Què t'agrada d'ell i què no t'agrada?
8: Em carrega una mica.
19: Et carrega?
8: Sí, el seu discurs, sobretot. Sí. Sí, perquè és que és molt radical i este, podem estar políticament en la mateixa línia, en la mateixa onda. Però el segueixo i a les xarxes és terrible.
19: No té pèls a la llengua.
8: No té pèls a la llengua. Això és un mèrit, sí. Li reconec, però es crea moltes amistats. El que sí que li reconec és que, evidentment, és un tio lliure i un tio que no... Això, el que has dit tu molt bé, no té pèls a la llengua i que no es talla davant de res. Però, d'altra manera, per altra banda, això li genera enemistats i li genera un cert posicionament per diferents sectors, no només de públic en general, sinó també del sector. Com a actor de teatre és genial. Aquesta obra, Bània, que ell ha explicat, és bestial. Una hora i mitja l'he vist, aquesta obra. Ell sol, interpretant 8 personatges i creient tot allò que estàs veient, és bestial. Com a actor és molt bo, és molt bo. És molt bo. Com a cineasta ha fet cosetes, no grans cosetes. Com he dit abans, potser la seva millor pel·lícula és la de...
19: Escape Room.
8: Escape Room, sí, perquè... parteix de l'adaptació de l'obra de teatre, i l'obra de teatre també és una meravella, i el cinema s'ha pogut transportar tot allò i, a més, fer la pel·lícula. Però després Fènix 11-23, pel que va suposar en el seu moment, i va ser també un moment políticament interessant quan va defensar aquest nen que el van tillar de terrorista pel fet d'haver enviat uns missatges perquè etiquetessin en català algunes empreses. Aquesta, per mi, és la més completa. I després, clar, ell té molt poc i Salvador Puig Antic. Bàsicament és això, actor de teatre, creador de teatre, cinema, i després, evidentment, la gran sèrie seva és El Crac, és Plats Puig, i és l'altra que va fer també. Són tres sèries que ha deixat molta empremta i que, bueno, de tant en tant, Plats Puig encara la continuem veient i continuem rient, perquè tot i haver-les vist,
19: i tant,
8: és una passada.
19: Mm-hmm. Per cert, com comentaves, se li retrà doncs aquest homenatge, aquest premi Montserrat Carulla 2026 al FICCAT el 13 de juny, sí? Mm-hmm. És així, no? Sí. Creus que és un premi merescut?
8: Sí, totalment merescut. De fet, és que una persona que defensi com ell la llengua i des de tants àmbits de la creació teatral, televisiva i cinematogràfica, pocs com ell, és un premi molt merescut, i a més que hagi acceptat també és un gran què, perquè, bueno, també té les... té les seves excentricitats. Ha estat al FICCAT un parell de vegades, uh-huh, i és un pèl excèntric i, bueno, tot i així és un premi merescudíssim, i a més en aquests moments en el que, bo, això, la política de vegades ofusca una mica tota la creació, la seva creació, i el Marc té una mica al marge i rep crítiques per els seus pensaments polítics, però jo crec que és una persona que, pel que fa al nostre país, a la nostra cultura, a la nostra llengua, és el number one.
19: Mm-hmm. Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per aquest De Cine. Ens trobem d'aquí una setmana.
8: Perfecte, molt
19: adeu.
8: Bé. Adeu.

Lego. Lego. Lego.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.ca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui, el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer, en su comunicado, dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.
0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
6: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no s'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que van dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio, del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Judina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugen Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant a crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'ària A non crede a mirarti de La Sonàmbula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lit Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí d'alguna manera conflueixen en única peça, aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a violí i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Shostakovich, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Shostakovich va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ive o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky. I la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte ahir de debat al ple municipal, quan el PSC va preguntar per la qüestió. Com ja havia fet ahir la regidora d'Educació, l'alcalde Rafa Navarro va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre. Però, amb tot, el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clars per tal que les famílies que esperen plaça puguin valorar la situació i prendre les decisions oportunes. Escoltem un fragment del debat entre la portaveu socialista Luz Cànovas, que reclama transparència, la regidora d'Educació Elisenda Busquets i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant.
2: Que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
3: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està en condició sine qua non. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat.
4: Jo, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no?
2: No tothom escolta els plenaris ni molt menys tothom va a les reunions.
1: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada a partir de fons municipals i va elevar el percentatge per sobre del 60%. Avui comencen els treballs de preparació de l'asfaltatge del carrer Jacint Verdaguer, de Joan Prim fins a Riera, que s'han programat per dijous i divendres de la setmana vinent. Amb l'asfaltatge de la via es completarà l'actuació de reforma en subsol i superfície que s'ha estat fent des de finals d'agost de 2025. Unes obres que sempre han avançat segons el calendari previst, però que les últimes setmanes havien topat amb la companyia Endesa, que s'encantava a l'hora de fer unes connexions a les cruïlles dels carrers. Enllestida aquesta feina, com diem, la setmana que ve s'asfaltarà i avui es comença a preparar el terreny. Bàsicament, s'han d'aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades pel pas i seguretat dels vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta. Avui i demà, amb motiu d'aquests treballs, queda tancada el trànsit la cruïlla amb Joan Prim i també les cruïlles amb Elisenda de Montcada i d'Enric Granados amb Joan Prim. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns del Barri Cotet, la Marea Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaquen les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu de Salut. La comissió expressa la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar, el president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència. El PSC s'ha pronunciat les últimes hores en la mateixa línia que l'oficina Premià Energia al voltant de l'afluència de públic que va registrar diumenge a la fira Ficus. Dilluns, Premià Energia afirmava textualment que l'activitat havia punxat pel que fa a l'assistència de gent i ho atribuïa al fet que el dia de sol i calor que feia hauria fet que molts premianencs preferissin anar a la platja. També ens deien que la data de la fira havia estat condicionada pels terminis de les obres de la pèrgola fotovoltaica. Ahir, com diem, el grup socialista s'expressava en termes semblants. Escoltem el regidor José Ballesteros.
5: Vull dir, un 14 de juny, un diumenge al matí, amb l'hivern que hem tingut, la gent estava... Bueno, ja vas veure com estava la platja, Marc. Vull dir, estava a tope.
1: La Fira Ficus es va celebrar diumenge 14 de juny per primera vegada al voltant de la nova pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues. A la pàgina de Cultura d'avui comencem a desvelar arguments de la Festa Major. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que farà enfrontar els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències a altres municipis com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. Tal com explica el tècnic de Cultura i Festes, Quim Not, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença.
7: Com es fa en altres pobles per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent doncs es senti més a la festa del seu poble.
6: La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol. A més del concurs de guarniments, el Premi en Joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10 de juliol. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles, de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres 10 de juliol al vespre abans del concert de Quilòmetre Zero.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
8: Segon torneig de final de temporada del Club Vòlei Premià. Es jugarà aquest diumenge 21 de juny al Pavelló d'Esports. Començarà a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. S'hi donaran cita tots els equips del club que competiran entre ells i també contra altres equips. Una manera divertida i especial de posar el punt i final a la temporada. A més, a partir de 4:15 de la tarda hi haurà també un partit especial entre els sèniors i els entrenadors. En una publicació a xarxes, recorden que els participants han d'estar disponibles 10 minuts abans de cada maig i que la jornada és oberta a tothom.
1: Pel que fa al temps, ni un sol núvol al cel, però la màxima avui no s'enfila tant com ahir. Ens movem entre els 22 graus per la banda de baix i els 26 per dalt. Demà sí que començarà a enfilar-se de valent el termòmetre i podem arribar ja als 28 graus.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
11: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
12: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
11: Vine a una nova gravació en directe del programa.
12: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
11: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
12: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés, des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Però vaja, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Molt bé. I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí, tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic, en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre sí, cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, de història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors, una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Grossdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un. Un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa. O una Kleindeutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas, seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros... O Klein.
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de la Grossdeutschland...
0: És que, clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal, va fer mal.
1: Va fer mal. Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya... És irresoluble, vale? Perquè teníem el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una Constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí... El rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs... porta un aprenentatge, i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria... bueno, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això. La gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga. T'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, eh? El gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar
1: de la música.
0: Que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té el que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck? Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... bueno, el seu govern, no?, el seu... bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors de història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik, en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no recordo.
0: Sí, ara no recordo, no sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, mm-hmm, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
1: Patreon
0: escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats d'aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia, i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo a Filmin, eh?
1: Vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei

0: no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geisa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. Al Tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, eh? Tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima, va? És una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant,
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan

0: Quan va començar aquesta guerra austroprussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que deien del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Gaisa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo. A mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser, en el futur, un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les 3 franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, perdó, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que m'has ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafar una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim i pobre, la Amadeu de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls. simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví. No rei, perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i, en aquest cas, en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franck Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: ¿Qué pasa contigo?

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Sarrià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: escoltant?
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escola.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
5: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la sudan.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.